0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marí.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

faig pels meus, perdó. En plaç dels gens, perdó. En tanta gent al meu voltant i em sento sol, solet. Que ningú em ve a veure quan fa fred. Es pot saber, però què fots? No beguis del meu got, bro. Tu ja ho sabies, oh, som de lo millor. Ei, diuen les enquestes que aquestes són les cançons que sonen a les vostres festes. I cal que costa sempre que...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

maleducat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguanta ja més del que podem aguantar. Si vos volen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vinc a plorar demà, que ja està bé, ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT. Swam, swam.

penso caure amb ses sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi semblo bastant quan em poso en una forma de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punqui del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu, en reivindiquen a crits.

d'una puta mascarada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Vallduí, un

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitats. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

i tinc ganes de tot menys de preparar maletes, callar i esperar al carrer i a la grupeta, religió de bar, birra, olives i bocata. Si pregunta massa, sos de persona indiscreta, i si miren massa i són parelletes, que són secreta.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat
0: el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
0: Clar, agafa-me el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans. T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Taró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.
1: Tu mater, pa tot seu mister, busco

ICAT Weekend. Get them. Go on.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Amway.
1: ICAT Weekend.

0: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
1: Quina ratxa! Quants matx portes?
0: 150.
1: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. Linkat. Aika.

0: acumulo cèl·lits de radar. Se m'escapa el combo, com vas? Ja, tira que no sigui massa tard.
1: ICAT Weekend.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical convoquen a la marxa, a la qual també se sumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies en els centres educatius, i col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius han fet una crida a tornar a omplir Barcelona i ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. I els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar ahir un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de nucli nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal, un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan aquests 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, no ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit a la zona de l'incendi, que des d'ahir a la tarda està estabilitzat. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. Pel que fa a les causes de l'incendi, encara són desconegudes. Precisament moment per conèixer el temps de cara aquest nou diumenge, de nou amb temperatures altes. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Aquestes hores del matí de diumenge, les temperatures són molt suaus a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 20 graus. Amb un matí que es presenta molt assolellat, tot i que tindrem l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, aquestes bandes de núvols, els íprims que aniran escombrant tot el territori català. A la tarda continuarem amb la mateixa dinàmica de temps assolellat, tot i que al sector del Pirineu i Prepirineu tornarem a tenir el creixement de nuvolades que podran descargar ruixats acompanyats de tempestes, sobretot a les comarques de la Cerdanya i també del Ripoll, i és no descartant algun ruixat al sector del Pallars o també de l'Aran. Algun ruixat es podrà deixar també veure a punts del Prepirineu més central, amb unes temperatures que es mantindran una altra vegada molt càlides a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida. Ho anirem seguint, que tingueu un molt bon dia.
1: I en esports, l'Atlètic Barceloneta va guanyar la Champions de Waterpolo per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entre pans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
0: Ona Bitlles, 107 FM.

Como fiel gran po.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat. No podem assegurar un matí perfecte, però sí començar-lo amb un bon cafè. A Pastisseria Granja Anna tenim obert tota la setmana des de les 7 per poder-te'l oferir, i també el pa ben cruixent, pastetes i entrepans boníssims. També podràs comprar pastissos elaborats i repostaria per a les teves celebracions. I com no, gaudir d'un gelat artesà a la nostra terrassa. Pastisseria Granja Anna, de dilluns a divendres de 7 a 3 i festius de 8 a 2, a la carretera número 79, 93 899 71 37.
2: Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelaví, al carrer Major, número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93-899-7858. I si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, us faran un 5% de descompte.

0: Els gats que trobeu pels carrers de Sant Pere no penseu que estan abandonats. L'associació Gat Urbà vetlla per ells, tant per la seva alimentació com per la seva salut. Gat Urbà s'encarrega de la recollida, esterilització i omplir els menjadors repartits pel poble i instal·lats per l'Ajuntament. Per tan sols 3 euros al mes pots col·laborar amb l'associació Gat Urbà. Posa't en contacte amb nosaltres a gaturbà@yahoo.es o bé a Alba al Bar Leiva.
1: Coplejant, el programa de sardanes i música per a coble més jove de Catalunya.
2: Els diumenges, a les 12 del migdia, a Ona Villas.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte i Jordi Terma.
3: Sintonitzes Ona Villas.
4: Ona Villas.

0: Bueno, pues vamos recogiendo los bártulos. Espero que haya sido de su agrado estas tres horitas que hemos estado acompañándole. Dos directamente con la voz y uno que estábamos por ahí, pero no estábamos. Bueno, recordarle que este programa se vuelve a emitir otra vez el jueves a la misma hora, de 9 a 12. Dios mediante, nos encontramos aquí el próximo domingo a la misma hora.
1: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El piscornaire dels Montgrins, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori de Liceu. L'escoltem. I els músics de Cobla Jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el Premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les Cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

La comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020 ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure el repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

0: I també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País de Jury d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País de Jury d'Or té uns curts gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els premis Preludi, perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga la sardana de l'any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del Coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la Copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava el concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025 i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: poblejant.cat.
1: I obrim les connexions.
0: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la Nit dels Músics Cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La Copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge, matí i tarda, amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la Nit dels Músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la Nit dels Músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Copla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'Auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva copla, els Montgrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la copla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Calaguidó, una estrena de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobla jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat el BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges a les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum, i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada, perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Navat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la cap vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada d'Artés de la Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble. I a 2 d'una, Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, Festa Major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal. I a les 5 de la tarda, a Camprodon, hi ha la Festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6, al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda, a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel. I a les 9 de la nit, doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanor i Milenària. I també a 2 d'11 a Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11 aplec de Sant Joan de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11 dia de la parròquia a Escaldes en Gordany amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14, 57è aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal de Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14, també a 2 de 12, a Badia del Vallès, ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12, a Pineda de Mar, ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles. I també diumenge que ve, segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb l'Escopla Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 Festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a Festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, a plec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve, a les 7 de la tarda, ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla, la Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte, 13 de juny, arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys de Munt a partir de les 7 del vespre amb les coples la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: www.cablejant.cat.
1: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
1: I és que les Cobles Sant Jordi, la principal del Llobregat, comparteixen cartell amb els Amics de les Arts, Judit Nederman, o la Ludwig Band, el Festiu de Calonge i Sant Antoni, aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les Cobles Sant Jordi i la principal del Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros, Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues cobles amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues cobles la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la calongina Monti Galdón, que estrenava la principal del Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coblejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coblejant, a càrrec de les Cobles, la principal de Llobregat, i Ciutat de Girona, s'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: coplejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret el nou disc aquesta, la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estigueu escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats bé. Per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques i que, de ben segur, vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: El maig és el mes en què les havaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
3: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
4: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
2: I l'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Arjau de Palafrugell.

I després d'escoltar totes aquestes peripècies que ens ha cantat el Arjau de l'avi Mèlio, ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Logio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: En ritme de so cubà hem escoltat per al grup Bambalandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells. Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural a Perpinyà el febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'enumeri de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. D'aquí neix la seva inspiració marinera. Defensors de la llengua i la tradició, interpreten el gènere combinant el català i el castellà.

0: La Banyolenca i abans amb Germans han estat els dos temes que hem escoltat i que hem recordat del grup Les Veus de l'Estany.
1: Habaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I toca ja l'últim Habaneres a comarques. A partir del mes que ve ja no hi haurà ni habaneres ni pobles. Hi hauran dues noves seccions que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a el Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-oest, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb la secció del sector nord-oest, on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres, i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i al Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les estrelles.

I després d'escoltar aquest Ballar de les Estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les Plegadores de Avellanes.

0: Hi ha una cançó quasi amb un títol semblant que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives que ens canta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que, com sempre, gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Vell pescador o La calma de la mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos tenen lletres molt originals, amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia. I, interpretats amb acordió, em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada Blava.

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels hams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset, avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres, agraint-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adeu-siau.

0: Sí, com tu bé dius, ens han enamorat aquests embalsos mariners que ens ha interpretat la taverna, aquestes mirades blaves i les ferides dels amps. Gràcies, Anna Maria, i ja t'esperem per al proper mes amb més cançons que ens fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per a aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'havanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en Gepe Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'havanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també, El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cau d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els hi diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus esgafi aquest any sabàtica en quant a havanera i cant de taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'Auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar, i el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a xarxes socials el grup Les Anxovetes.

0: I amb aquest tema acabem el magazín corresponent al mes de maig del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer una frase o no?
5: Oh, I'm going to show you the show, yeah?

Carlos Plata, Juan Portón.

0: Escoltes Ona Vitlla 107 FM.
1: Benvinguts a Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua. Avui us parlarem d'areobiologia.

0: Avui parlarem d'herbiologia amb la doctora Jordina Belmonte Soler, professora titular de l'àrea de botànica de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora principal del grup Aerobios de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, ICTA, de la UAB. És llicenciada en biologia, especialitat botànica, per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorada en biologia, també per la UAB. Ha fet estades de recerca a Montpellier i a Marsella. Doctora Belmonte, benvinguda a Cites de Ciències. Un plaer que ens acompanyi al programa d'avui.
1: Hola, bona tarda i moltes gràcies per invitar-me.
0: Avui amb la doctora Belmonte, com dèiem, parlarem d'un tema que afecta la salut de moltes persones, però que alhora la medicina potser no hi para massa atenció o no li dona la rellevància que hauria de tenir. Doctora Belmonte, per començar, podria explicar-nos què és l'aerobiologia i per què és una disciplina clau per entendre el nostre entorn i la nostra salut?
1: L'aerobiologia és una ciència molt i molt àmplia que abastaria qualsevol organisme viu que fa la seva vida a l'aire. Jo em dic aerobiòloga perquè els meus companys han decidit que aquest és el nom, però en el fons jo sóc aeropalinòloga, perquè jo el que tinc experiència amb el meu equip és estudiar els grans de pol·len de les plantes en flor i les espores de fongs, de falgueres, de molses, que hi puguin haver-hi a l'aire. Llavors és una petita part de l'aerobiologia. Val? Però això és la biologia d'aquestes partícules vives que estan a l'aire, i relacionar-ho amb la meteorologia per entendre com les afecta, quin és el moment que aquesta planta enviarà el seu pol·len a l'aire, què passarà si plou, què passarà si fa més temperatura. És a dir, no és només estudiar la diversitat de partícules i la quantitat, sinó relacions amb la meteorologia. I a darrere d'això també hi ha la relació amb el paisatge, l'entorn natural o el paisatge humà, i finalment quines aplicacions té. Com a aplicacions fonamentals hi ha la que afecta la salut, diguéssim, no? Que hi ha grans de pol·len i espores de fongs que tenen, no és el gran sí, sinó proteïnes que hi ha a l'interior, que en el moment que entren en contacte amb determinats cossos de persones o d'animals també, els hi desencadenen al·lèrgies respiratòries. Llavors, clar, una aplicació molt important que té això, i que jo diria que és el que ens ha motivat durant més de 40 anys treballar amb aquest tema, és aquesta aplicació a la salut pública, perquè tu pots informar els metges del que hi ha a l'aire, a quin moment de l'any, a quin lloc hi ha això i a quin lloc hi ha allò, i això amb ells els ajuda a detectar les al·lèrgies, no? A cada persona precisar què és el que li fa mal, i també ajuda les persones, perquè si nosaltres anem informant periòdicament de què hi ha a l'aire, una persona al·lèrgica pot dir, ostres, ara m'estan dient que Lleida o Girona o Roquetes o Viella hi ha aquesta partícula a l'aire que a mi el metge m'ha dit que això és el que a mi em fa mal. Doncs potser que no hi vagi, si puc escollir, saps? Per tant, la idea és aquesta. Salut pública en primer lloc, però també un altre aspecte que és molt important en aquest moment és l'estudi del canvi climàtic, com el canvi climàtic està repercutint en el que veiem a l'aire, quin moment arriba, la quantitat, etc. I és el paisatge. Serien aquestes tres grans aplicacions, dites una mica per ordre d'importància, si som antropocèntrics, de dir, el primer és la persona, pues llavors és el tractament de les al·lèrgies, que han millorat molt aquest temps que tenim aquests estudis.
0: Creu que la medicina hauria de parar més atenció a les afectacions de l'aerobiologia?
1: Jo diria que la medicina dels al·lergòlegs i d'alguns metges d'atenció primària i d'algun pneumòleg, encara que no tots, ho tenen molt en compte. Jo sí els dic als al·lergòlegs de Catalunya i algun altre d'Espanya o fins i tot de fora que em jubilo per edat, perquè un es va fent gran, em diuen que jo no em puc jubilar, que això no pot deixar de fer-se. I vull dir que aquests estan absolutament pendents, en passo, vull dir, exagero una mica, però vull dir, ells són conscients del servei que els hi hem donat i de com els podem ajudar, igual que nosaltres som conscients que si aquests metges no valoressin la nostra feina i no ens informessin a la vegada de què passa, tampoc hauríem pogut avançar tant, perquè és un... Clar, jo els hi puc dir, ostres, nosaltres, com ha passat anys enrere, eh? Vull dir, ostres, però és que hi ha molt pol·len de plàtan a l'aire. I els metges d'aquell moment em deien, no, no, però el plàtan no fa al·lèrgia. Jo deia, però a França diuen que fa al·lèrgia. Amb aquest... Jo veig això de la part mèdica que em deien ells a mi, o el que jo els hi he dit amb ells, hem ampliat molt.
2: Sí,
1: hem anat construint el catàleg de plantes que val la pena vigilar i que val la pena informar. Igual que ells a vegades es troben un pacient que no li poden detectar ben bé quin és el problema, però bueno, el pacient diu, no, jo els hi dic, digueu-li que faci una foto a la planta que li sembla que li molesta i l'envieu. Tenim una col·laboració superbona que hi guanya la societat. Vull dir que jo crec que Catalunya té sort de tenir els al·lergòlegs que té, que ens han valorat des de bon principi i ens han ajudat a fer la feina, i a nosaltres que ens ha agradat molt poder col·laborar amb ells, perquè és treballar a gust, és veure que fas coses que són útils.
2: O sigui, hi ha bona entesa.
1: Hi ha una molt bona entesa.
2: Perquè està clar que hi ha una aplicació directa.
1: Directa.
2: I de millora per la societat,
1: sí.
2: Oi?
1: Al mateix temps que vas acumulant dades que et permeten fer un article científic, que si ets professor d'universitat, també has de publicar, no? Al mateix temps que li pots donar una vessant científica a la feina que fas, hi ha una primera vessant que és la de servei a la societat, perquè és que és directa, és molt útil.
2: Doctora Belmonte, quan parlem de pol·lens i espores a l'aire, de què estem parlant exactament? I per què és tan important estudiar-ne la diversitat, la quantitat d'aquests pol·lens i d'aquestes espores?
1: Estem parlant d'unes cèl·lules, com estem fets nosaltres de cèl·lules, no? D'unes cèl·lules que tenen a veure amb la multiplicació dels organismes o amb la reproducció, que no són dues paraules ben iguales. Per exemple, moltes espores de fongs, tornant a les al·lèrgies, moltes persones al·lèrgiques ho són a l'alternària, que és un fong d'aquests microscòpics, dels que a vegades fan contaminació dintre casa. Llavors, en aquests casos, aquests fongs en un moment determinat formen espores, i en fan moltes, i les dispersen molt, i aquesta espora és ben igual que l'organisme mare, és a dir, fan una multiplicació molt abundant d'organismes, pot escampar molt.
2: Un clonatge, podríem parlar?
1: Ve ser com un clonatge, és a dir, no hi ha reproducció, no hi ha genètica, perquè al mig el que resulta és exactament igual. I això ho fan moltes espores. I en canvi, el pol·len és el que és aquesta cèl·lula reproductora que fan les plantes en flor, que a dintre seva hi ha el gàmeta masculí. És una cèl·lula normal i corrent, només que, com que és una cèl·lula vegetal, per fora té una paret cel·lular, com totes les cèl·lules vegetals tenen una protecció més gruixuda per fora, que les fa més consistents, però la particularitat del pol·len és que dintre hi ha el gàmeta masculí. És a dir, és fonamental per la reproducció. Per aquest mateix motiu, el que no podem fer és dir, com que hi ha grans de pol·len que causen al·lèrgia, ara tallem totes les plantes, ho eliminem, no? Eliminem les plantes, no faran pol·len i no tindrem al·lèrgia. Clar, això no ho podem fer, perquè les plantes necessiten aquest gàmeta masculí perquè vagi a parar a la part femenina de la flor i faci fruits. I aquests fruits ens donguin aliment, alguns d'ells, o noves plantes. Si ens quedem sense plantes a la terra, ens morirem tots, almenys els que respirem oxigen, perquè les plantes són les que amb el seu color verd, etc., no, són capaços de captar l'energia lumínica de l'aire i el CO2 de l'aire, i elles creixen, es construeixen d'aquesta manera, però clar, ens eliminen el CO2 de l'aire, llavors les necessitem. Llavors hem de vigilar molt què diguem, eh? Vull dir, no volem que hi hagin al·lèrgies degudes al pol·len de les plantes, vigilem quines plantes posem a prop d'on viuen les persones. O, si tenim al·lèrgia, vigilem a vegades on anem a viure per tenir un entorn que no ens pugui causar problemes. O, aquella època que tindrem problemes, mascareta, ulleres, el medicament que ens digui el metge, prenguem precaucions, eh? Perquè tinguem present que el verd el necessitem per viure.
2: Clar, necessitem vegetació, no?, en tots els paisatges,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí. És que són els que fixen el CO2 de l'aire i, a part de que ens donguin ombra, de que ens facin bonic l'entorn, Vull dir, a part de que n'hi hagi que les necessitem per menjar, vull dir, són fonamentals, vull dir, això ho hem de tenir sempre present. Nosaltres necessitem oxigen i les plantes ens donen oxigen. Agafen CO2, es queden el carboni i deixen anar l'oxigen. Som aliats.
2: Ara que mencionava la mascareta, vostè doncs aconsellaria utilitzar la mascareta una persona amb molta al·lèrgia? Sí. Perquè hi ha persones que, per exemple, tenen al·lèrgies durant tot l'any. Vostè recomanaria la mascareta durant tot l'any?
1: A veure... Clar, quan és algú que té tot l'any, no sé, pobre, si... Bueno, ens hi vam acostumar una temporada, no?, portar-ne sempre, però... Les persones al·lèrgiques aniria molt bé que estiguin ben diagnosticats per un professional que els hi pugui dir exactament què és el que troben que els hi fa mal. Aniria molt bé que intentessin reconèixer com és aquesta planta, ara que tenim internets i
2: que hi ha aplicacions.
1: I que hi ha aplicacions
2: també.
1: I que hi ha...

0: acabat l'estiu, però en el fons n'hi ha tot l'any. Clar, algú al·lèrgic a la parietària, és possible que tinguis símptomes molta època, però bueno, sempre pots intentar que no en tinguis a prop. Llavors... aquest tipus de sobretot informar-te per evitar al màxim l'exposició, que vol dir doncs, potser no anar passejant aquell parc aquella època de l'any o tenir aquesta precaució. Això no, ajuda molt.
1: I no respirar, doncs...
0: I després és això de dir, ostres, que a mi em molesta molt, doncs escolta, mascareta, ulleres si t'afecta els ulls i estàs evitant que t'arribi aquella proteïna que deixa anar el gra de pol·len que a tu et perjudica el cos. Per mi és...
1: I al capdavall doncs, potser estar més connectats amb el nostre paisatge, sí, no? Amb el territori, sí, on vivim, i conèixer millor doncs, sí, això, per exemple, que ens deia, no? Conèixer l'època de floració de certes plantes. No?
0: Saps? Vull dir, es poden seguir coses. Nosaltres tenim una pàgina web, cada setmana fem una predicció, anem avisant de quan arriba aquesta planta, però clar, encara aquest dematí unes estudiants m'ho deien, clar, i a Barcelona, un captador a Barcelona, o un captador al campus de l'Autònoma, és quan que està dalt de l'edifici, no? Ja t'agafa una mica tot el que ve barrejat de l'aire. Però clar, Barcelona, per exemple, una olivera que estigui plantada més a prop de mar respecte a una que quedi sota Collserola, aquelles estaran florides abans fàcilment que no pas les de sota Collserola, saps? Llavors, per això, a part d'aquestes estratègies que ens inventem alguns com nosaltres, de dir, jo informo la població, cuidado que ara ve aquest pol·len, ara mira, aquest ja està marxant. Si tu mateix tens la precaució de conèixer i de saber què hi ha plantat pels llocs que tu et bellugues, a lo millor pots escollir, en lloc de passar pel carrer que hi ha plàtans, passar per un altre carrer que no n'hi hagi. O que diu plàtans, diu freixa, olivera, xiprer, el que sigui. I no estaràs tan exposat.
1: Uh-huh. Aquesta informació m'ha dit que la tenen penjada o la pengeu puntualment a la web. Recordem la web que...
0: Sí, el web és aerobiologia.cat.
1: Aerobiologia.cat. Aquí podeu trobar puntualment tota la informació, oi?
0: Sí, sí.
1: Relativa a les èpoques de floració dels
0: cada any,
1: flors,
0: cada
1: les
0: setmana,
1: plantes...
0: Cada setmana nosaltres, cada entre divendres i dilluns, depèn del temps que tingui, però dilluns està penjada la predicció per la setmana que comença. Uh-huh. Intentem endevinar més o menys d'aquells pol·lens que poden ser importants en aquell moment, quin nivell n'hi ha, amb una escala entre 0 i 4, 0 per dir no n'hi ha, 1 per dir n'hi ha una mica, 2 una mica més, de manera que hi ha gent que a vegades ens escriu i ens diu, sí, sí, tens raó, jo... Quan tu poses un 2, jo ja em començo a trobar malament.
1: Sí, que ho correureu amb informació de
0: sí, amb la dels al·lergòlegs, uh-huh, i amb la de la gent que espontàniament, que s'ha apuntat a rebre, perquè la gent es pot apuntar i rebre aquest butlletí, que és un PDF, vull dir, és un full, uh-huh, que fa aquest resum cada setmana, i hi ha gent que contesta, i ens va molt bé, entén-me, perquè al llarg d'aquests anys també ha sorgit plantes que no semblava que aquell pol·len pogués causar al·lèrgies perquè és un pol·len més gran, més pesat, perquè no en trobem gaire a l'atmosfera, etc. I s'ha vist que sí que poden causar problemes. Perquè per què té problemes una persona al·lèrgica? Què fa que algú tingui al·lèrgia i jo, per sort, no en tingui? Doncs, d'alguna manera, el meu sistema immunitari, jo li dic que és gandul, gràcies per ser-ho. Gandula en el sentit de que no s'inventa enemics. I, en canvi, el sistema immunitari d'una persona que té al·lèrgies és un sistema que està molt alerta de que no m'entri res al cos que a mi em pugui atacar, s'equivoca i interpreta com a dolentes proteïnes que no tenen per què ser-ho, que per altres persones no fan mal. Uh-huh. Llavors, és una sort tenir un sistema gandul o tenir un sistema tan protector que a vegades crea enemics on no hi són i aquest és el problema que tenen les persones al·lèrgiques.
1: Uh-huh. Doctora Belmonte, abans ens parlava de la vostra relació, de les vostres recerques amb la meteorologia. Fins quin punt condiciona la meteorologia el que respirem cada dia en termes de pol·lens, espores, etcètera?
0: clar, la matèria

0: Hidrologia, bàsicament, els factors serien temperatura i precipitació i la combinació dels dos, que és la humitat. I al llarg d'aquests anys d'estudi ens hem adonat, i ara ja tothom ho accepta, que al principi va ser una mica discutit el vent. Ara em sembla tan lògic que no entenc ni perquè no hi vaig caure el primer dia, eh? però ara ja tothom ho tenim clar que això també afecta. Normalment les plantes, jo parlo més de plantes que de fongs, però seria una mica el mateix, eh? Normalment les plantes i els fongs, i això ho sabem tots, diria jo, fins i tot qui no li importa les plantes, la flor apareix en un moment determinat. Perquè hi ha plantes, com per exemple el xiprer, que aquest any va una mica tard, però ja s'està esperant per molestar una mica els al·lèrgics, sí, que necessiten poca temperatura i ja poden florir. I en canvi, i per exemple els ametllers, no? Que l'altre dia, abans d'ahir, crec que era a la tele, ja vaig veure que algú ensenyava una flor.
1: Sí, ja comencen.
0: Doncs, no? És això, no? Vull dir, hi ha plantes que necessiten més poca temperatura per començar a fer flors, n'hi ha plantes que necessiten molta i no floreixen fins a l'estiu o fins a la tardor. Llavors, la temperatura és un factor molt i molt important. I aquesta temperatura fa, doncs això, que per exemple, altres anys que no hem tingut etapes tan fredes entre acabar l'any i començar l'any, el xiprer ja està tenint concentracions, encara que no siguin molt elevades, però ja són suficients per fer mal en algunes persones molt sensibles. I en canvi aquest any el nivell és molt baix, només vam tenir pol·lens alts algun dia que devia venir vent del sud i ens arrossegava pol·len de llocs on ja estaven més florits i la temperatura és molt la que ens marca. És fàcil fixar quina temperatura necessites perquè comenci la pol·linització, no tant com això. Hi ha una relació molt clara, però tenir un model que et digui mira, aquesta temperatura ara ja començaran, no, perquè no depèn només de la temperatura, també hi ha la precipitació. Si tu no regues una planta s'acaba morint. Vull dir, un cactus necessitarà més poca aigua que segons quina planta, però totes d'alguna manera en necessiten. Llavors, quan plou, l'aigua es va acumulant al terra i les plantes van agafant força per quan els hi toqui florir. Si plou molt poc, pot ser que la floració sigui petit, sigui més poc abundant que no pas si ha plogut més. Però la precipitació també té un altre problema, i és que quan plou, quan les flors estan obertes, el pol·len s'arrossega cap a terra. Vull dir, té aquests dos efectes, amb el qual encara és més difícil d'estudiar el què, perquè, quina part de l'any serveix per regar i quan és que em fa desaparèixer quantitat de pol·len de l'aire. És difícil, és ambigu, és per dir que és molt complexa la relació, però que hi és. I respecte a la precipitació, també aquests anys de sequera hem après i ens ha sorprès els aerobiòlegs, els meus companys i jo, que tot i que hi havia una sequera tan forta com la que arrossegàvem encara la primavera de l'any passat, les plantes, tant l'any 24 com l'any 25, van fer unes moltes plantes, no totes, van fer unes pol·linitzacions molt fortes.
1: Més que altres anys?
0: Més que altres anys. Hem tingut màxims històrics de tot una sèrie de dades diàries que tenim des del 94 endavant. L'any passat era un any de per forces pol·lens màxims històrics i encara estàvem amb sequera. I la deducció era dir, ostres, doncs, a lo millor les plantes, quan es veuen molt apurades amb problema de morir, deixen més descendència. El fruit és la descendència de les plantes. Intenten, no? Inverteixen més energia.
1: Morim a tant.
0: Sí, inverteixen més energia en deixar descendència que no pas en fer més fulles. És per dir que fa 40 anys que estudio aquest tema, però que sé que demà em sorprendrà encara alguna cosa. I això, la combinació de temperatura i precipitació, que és la humitat, que si hi ha més humitat, el pol·len és com si s'inflés, està més pesat i no queda tan arrossegat per l'aire, vull dir, o ja no es desenganxa d'allà on s'ha format, no se l'emporta el vent, o fins i tot cau perquè pesa massa. I finalment el vent que, no, que ara, a més, amb aquest desordre meteorològic que tenim últimament, que, i aquests dies ho veiem, que tan aviat ens ve el vent del sud com ens ve del nord, ens baixa superfred, ens ve més càlid, ens ve de mar i és més humit. Clar, tot això carrega el que troba pel camí i ho acaba portant a algun lloc. Llavors, divertit, bueno, per mi és divertit, però vull dir, és curiós, no, que ens hem trobat molts casos de no entendre què fa, per exemple, el pol·len d'avellaner el mes de maig, tots allà mirant el microscopi, ens confonem, no, a mi em sembla avellaner, a mi també, perquè el mes de maig aquí no tenim pol·len d'avellaner a l'aire, el tenim a vegades el desembre, gener, febrer, doncs tenim una entrada de pol·len d'avellaner de l'est d'Europa el maig del, penso que era l'any 2007, que ens ha desvirtuat totes les gràfiques, perquè tens un pic brutal,
1: sí,
0: allà,
1: un pic allà
0: a tot Catalunya, i allò no s'ha produït mai més. Potser es produirà un altre dia, però era perquè teníem una entrada de vent molt fort, i el mateix s'han detectat pol·lens de Rússia a Anglaterra, bueno, per totes bandes, vull dir...
1: Traslladats pel vent,
0: sí, sí. Vull dir, aquests corrents tan forts d'aire i que ara canvien i tal, ens porten, i des de nosaltres se n'emporten cap a altres bandes, també, clar, el que sigui en l'aire, entre ells pol·lens i espores.
1: I suposo que també, al llarg de tots aquests anys, també heu hagut d'anar aprenent també de la nova, no sé si dir-ne, situació meteorològica del canvi climàtic, no? Perquè suposo que portau uns anys d'estabilitat, no? De gràfiques, totes molt semblants, i ara tot això ha canviat.
0: Res. I una cosa que nosaltres intentem fer, i cada any ens va bé, perquè quan més llarga sigui la sèrie, més dades hi ha, i resulta més fiable estadísticament, no? Una cosa que intentem fer és veure, sobretot per les plantes al·lergògenes, ho estem fent més ara, no? Però voldria per les del paisatge i per tot, el que passa que un ho fa en funció del temps que té. La tendència que tinguin, la data d'inici de la pol·linització, quan té concentracions problemàtiques, quan acaba aquesta concentració problemàtica a l'aire, la quantitat de pol·len que trobem, tot això intentem veure si els valors que pren des del 94 per Barcelona i Bellaterra, o des de l'any que hem pogut posar el captador en marxa, quina tendència estadística ens donen aquests valors. Perquè una cosa que hauràs sentit dir, que si no l'has sentit encara, segur que aquesta primavera l'escoltes, és: cada any el pol·len ve abans, cada any hi ha més, cada any acaba més tard i ens morirem tots d'una al·lèrgia. I no és veritat, o sigui, n'hi ha que sí que fan això, un tipus de pol·len, a un lloc, però en un altre lloc pot estar fent una altra cosa. Ho hem de mirar pol·len a pol·len i lloc a lloc.
1: Sí, intervenen moltes variables.
0: Intervenen, no? Tantes variables, i el temps ha estat tan desordenat, tant, o sigui, està canviant tant tota la manera de fer de l'atmosfera, que darrere hi van els éssers vius, com les plantes. I, per tant, estàs tenint anys que sembla que tot comença abans, però de cop ve un any que fa molt més fred, com l'any passat, que les coses van començar molt tard. I ja està. I aquella línia que se te dibuixava així i baixa fins aquí, la tendència ja catxa una mica, i a lo millor era significativa o quasi, i ja no ho és, perquè quan comparem aquestes dades tenim dents de serra, hi ha una variabilitat molt i molt gran. Però bé, estem en això, estem en intentar veure què passa, intentar entendre què passa quan la temperatura aquesta època de l'any fa això, a l'altre fa...
1: De totes maneres, la primavera segueix sent l'estació per excel·lència, sí, dels pol·lens, no?
0: Sí, és quan hi ha més plantes que floreixen en un clima com el nostre, i, per tant, hi ha més persones que es poden veure afectades, perquè hi ha més tipus de pol·lens a l'aire i molts d'ells amb concentracions molt elevades. Clar, les plantes que causen al·lèrgies respiratòries són plantes que la flor, si no saps com és aquella flor, no diries que fa flor. Quina flor fa un pi? Un pi fa una esquama petita que fa un mil·límetre, que porta un parell de sacs pol·línics al damunt formant pol·len, i això fa un petit con que en diguem d'un centímetre. Clar, això li diries flor, si ets botànic sí, perquè som així, però si no ets botànic i no t'ho han dit, saps? Llavors, les plantes que causen al·lèrgies respiratòries normalment són plantes que costa veure que tenen flor, perquè tenen flors rares. Tenen unes flors super simples, a vegades acumulades, com passen al pi o en el xiprer, que també fa aquests petits cons fins i tot de menys d'un centímetre, que només pretenen poder generar molt de pol·len i que el vent molt fàcilment els mogui. Les branques que pengen de les alzines riolroures o dels pollancres o dels avellaners, que ara ja estan en flor, purament perquè el vent els mogui, se'n pugui importar la quantitat immensa, ingent de pol·len que fan. Perquè necessiten que alguna d'aquelles boletes, que fa mil·lèsimes de mil·límetre, des de 7 mil·lèsimes de mil·límetre a 150-160 els més grans, però la majoria fan 30 mil·lèsimes de mil·límetre, és a dir, una misèria, aquella boleta arrossegada pel vent ha d'anar a parar en una flor de la mateixa espècie, la part femenina. N'han de fer molta, perquè si no, no tenen èxit. I el verd ni tant és quan hi ha gent que desenvolupa al·lèrgies.
1: I, doctora Belmonte, hi ha diferències entre les zones urbanes i les zones rurals pel que fa a tota aquesta càrrega biològica de l'aire?
0: Normalment, a les zones rurals hi ha molt més pol·len que a les zones urbanes, per les gramínies, bueno, pel paisatge. Bueno, si és una zona rural molt seca, no, però pensant en un paisatge nostre que tingui boscos, etc etc, hi pot haver-hi més pol·len a la zona rural que no a la zona urbana, eh? Depèn, eh? Perquè si la zona urbana té moltes plantes plantades, doncs també n'hi pot haver molt. Però la diferència... Hi ha dues diferències importants. Una, quan més contaminada és la zona, aquest pol·len que creix en una zona urbana, que normalment són les contaminades, el pol·len té un tipus de proteïnes al seu interior que a vegades n'hi ha més si l'ambient és més contaminat.
1: Contaminació
0: humana, eh? Química i física de les coses que fem mal fetes. Doncs aquesta. Doncs llavors, en un entorn urbà, a vegades aquest gra de pol·len és més agressiu, té més proteïna problemàtica que no en un entorn rural, el mateix gra de pol·len. Hi ha un company que treballa a Alemanya, que sempre ha tingut molts diners per poder fer molts estudis i n'ha fet de molts, molt i molt interessants, i una vegada es va dedicar a un bedoll, que és el principal problema que tenen normalment a Centre Europa. Van estar agafant pol·len en el mateix moment, en el mateix arbre, a la cara nord, a la cara sud, a la cara est i a la cara oest, del mateix arbre. I van estar estudiant la quantitat de proteïna de la que causa al·lèrgies, que es diu BET-B1, la càrrega d'aquests grans de pol·len que van collir de cada lloc. Doncs el mateix arbre no tenia més càrrega, no em preguntis a quina cara era i a quina no, però les càrregues, la quantitat de proteïna que podia fer al·lèrgia era diferent, i era el mateix arbre. Perquè, clar, són éssers vius, són com nosaltres. Nosaltres no sempre tenim la mateixa pressió. Jo un dia em van mirar la pressió al braç dret i l'esquerra i la tenia diferent, i era jo, estava enganxada al mig, era una cosa darrere l'altra, al mateix moment, bueno, un moment darrere l'altre. Saps? Llavors, la contaminació ajuda que hi hagi més proteïna al·lergògena. Per tant, la gent que viu a ciutat no només està exposada a més proteïna al·lergògena que no pas la que sol viure al camp, sinó que, a més, aquesta contaminació ens altera la mucosa nasal, ens té una mica tots més irritats i ens pot afectar més l'al·lèrgia. I finalment, a vegades també la gent que viu a ciutat té més fàcil anar al metge que no la que viu al camp, o la que viu al camp a vegades està més poc pendent potser de la seva salut que d'altres. Resumint, de cara a al·lèrgies, per fer un quadre que és massa simple, però és pitjor la ciutat que el camp. Encara que al camp hi poden haver-hi moltes més, molt més pol·len.
1: Doctora Belmonte, abans ens deia que vostè doncs està fent gràfiques des de l'any recerca i gràfiques des de l'any 94. Des de fa unes dècades coordina la Xarxa Aerobiològica de Catalunya. Quin valor té disposar d'aquestes dades tan llargues en el temps?
0: Jo sempre ho comparo amb la meteorologia. És a dir, i en qualsevol altre paràmetre, ciència, qualsevol altre valor, l'important és tenir sèries. I així costa molt, perquè clar, vol dir que durant molt temps t'has de dedicar a una cosa i has de tenir diners per poder-la fer, etcètera. Però vull dir, jo crec que tots hauríem d'entendre que aquelles persones que fabriquen, que recullen informació de la mateixa manera al llarg de molts anys, ens estan fent un favor a tots, sigui per la temperatura del mar o sigui pel que sigui, vull dir qualsevol, perquè és tenir tot aquest històric de dades la que et permet entendre d'on vens i intentar interpretar on vas i intentar entendre com afecta això a les persones. I pensar si podrà afectar més o menys, saps? Vull dir, és fonamental. Jo estic trista d'alguna manera perquè jo vaig començar la tesi l'any 83, és a dir, jo porto treballant, vaig començar a intuir aquest tema el 83, però entre 83 i 94 vaig estar treballant amb uns mètodes particulars que em van ensenyar molt, però que no era aquest mètode estàndard, diari...
1: Sistemàtic,
0: no? Saps? Vull dir, llavors, clar, dades, per poder fer aquesta estadística només en tinc des de l'any 94. Quan s'hagués començat amb aquest en tindria des de l'any 83 i podria entendre encara més coses. És fonamental tenir bases de dades. És com si la temperatura no l'estiguéssim mesurant
1: i registrant, guardi, no?
0: Saps? Vull dir, és això. A mi els meteoròlegs em fan patir, pobre, perquè a més em conec forces, no? I vull dir, me'ls estimo. Perquè, clar, pobres, ells intenten aplicar els models que tenen amb tota aquesta gran quantitat de dades meteorològiques que tenen ells i que ja fa molts anys que són d'aparells automàtics i, per tant, tenen dades contínues, no? Però, clar, el temps està tan canviant que a vegades els models els hi fallen i no ens poden fer bones prediccions, però sort que porten tants anys recollint totes aquestes dades. I per això penso que és important mesurar la contaminació química i física, mesurar la biològica, que és la que no està fixada per llei que haguem de mesurar, és que l'hauríem de mesurar. O sigui, el mateix que hem d'anar amb compte si fa molta calor perquè estem exposats a un risc o que es mesura el CO2 de l'aire, ostres, vull dir, el pol·len, les espores, són elements que hi ha a l'aire, vull dir, per què no s'està obligat a fer també aquest tipus de mesures i a que hi hagin aquests registres per tenir millor salut pública? Millor salut pública de cara a al·lèrgies és estalvi en medicaments, estalvi en persones que hi ha una època de l'any que no serveixen per res a la feina o a l'escola perquè estan tan carregats de molèsties que no poden... tot és estalvi econòmic, també.
1: I a part que potser es perd una mica de vista que l'aire el respirem tots i és una funció vital.
0: És una funció vital i l'entorn és l'entorn. O sigui, sí que pots fer el que deia abans jo d'evitar no sé què, te'n pots intentar anar a viure en un lloc, si és que t'ho pots permetre, que allò no hi sigui... Però és igual, és que és el teu entorn, és el que hi ha, és el que estem obligats a respirar d'alguna manera. Llavors, quan hi ha maneres d'estudiar-ho, jo crec que són sistemes que no haurien de dependre, com depenen ara encara a la major part d'Espanya, algun lloc no, però a la major part d'Espanya, de que hi hagi algú que hagi volgut estudiar aquest tema. Jo, per mi, hauria de formar part de la contaminació, només que és... una contaminació biològica que per una banda ens fa falta, però per l'altra banda hem de vigilar. I què hem de vigilar? De no plantar plantes que puguin causar al·lèrgies a prop d'on viuen persones. Punt. Uh-huh. És, és, és, És difícil perquè moltes, n'hi ha moltes que tenim molt de costum de plantar-les i que causen al·lèrgia, però és canviar de costums. Les plantes ens fan falta. A ciutat hem de tenir plantes, tot el que tu vulguis, però intentant que no puguin generar al·lèrgies respiratòries, que és el que a mi em preocupa, diguéssim, però també que no consumeixin massa aigua, que no tinguin espines, que no puguin fer mal, que siguin prou fortes, que no puguin caure, eh? Vull dir, hem de tenir en compte tot un seguit de característiques.
1: Mm-hmm. Suposo que ara el canvi climàtic us ha canviat una mica els patrons, no? De segurament el que portàveu...
0: Un desordre. Saps? Vull dir, perquè no els ha canviat encara. Perquè els està canviant i cada dia s'inventa una cosa nova. És que, vull dir, estem en aquesta plena transició que anem recollint a veure què passa, anem intentant interpretar, però n'estem aprenent, perquè no està estabilitzat el temps. Jo sempre dic, jo quan era petita feia fred, començava a fer caloreta, feia calor i començava a fer fred.
1: Teníem les quatre estacions,
0: home,
1: potser més marcades,
0: oi? Home, però
1: és que
0: ara en un dia a vegades ho tens tot marcat i abans... No hi havia la diferència de temperatura que hi ha ara mateix entre el dia i la nit. La temperatura al llarg d'un dia s'ha exagerat molt. Uh-huh. Pot fer molta calor a migdia i pot fer molt, bueno, molt fred.
1: És veritat que s'ha ampliat la forquilla, oi?
0: S'ha ampliat molt la forquilla. Vull dir que jo a vegades que he explicat el clima mediterrani i el clima continental, i el clima continental hi havia més d'11 graus de diferència o 12 graus de diferència entre la temperatura del dia i la nit o la de l'estiu i la tardor. Ara això ho tens arran de mar. Uh-huh. Vull dir, i està encara en aquesta fase. Jo no sé com es voldrà quedar. Però aquest any mateix estem vivint muntanyes russes de fred i d'una temperatura relativament alta, etc. No, jo per mi no està estabilitzat.
1: Uh-huh. Doctora Belmonte, ara ens comentava que, segons la seva opinió, vostè creu que tot aquest estudi i tot aquest seguiment hauria d'estar establert i potser una cosa més... Potser haver-hi una agència, no?, o una oficina que es dediqués a això de manera estable... Però què li agradaria traslladar a la ciutadania sobre la importància de conèixer què hi ha a l'aire que respirem?
0: Saber què hi ha a l'aire que respirem ens ajuda sobretot en general a cuidar la nostra salut, sobretot estar pendents de si algun d'aquests elements que hi ha a l'aire, sigui l'ozó, sigui un gra de pol·len, ens estan perjudicant d'alguna manera, perquè si d'alguna manera ens perjudiquen, busquem maneres de no ser perjudicats, és a dir, d'allunyar-nos, d'exposar-nos el menys possible en aquests agents. Per tant, jo el primer que lligo és sobretot amb salut, perquè clar, a mi m'agradaria molt lligar-ho, però llavors ja no és el que hi ha a l'aire, sinó és el que hi ha tot, amb què hem de saber què tenim a l'entorn, hem de saber-ho interpretar. I ara no ho estem ensenyant a les escoles, no ho estem ensenyant als instituts, i quan ens arriba la gent a la universitat que vol estudiar biologia, ciències ambientals, etc., a vegades al·lucines de que no saben si abans és el pol·len o el fruit o unes coses que
1: són bàsiques de saber,
0: que
1: no?
0: Els meus avis, que no havien anat a escola, ho sabien, vull dir... Estem perdent el contacte amb la natura i jo crec que no cal saber el nom de... vull dir, no pretenc pas que tothom estudiï botànica i tothom sàpiga el nom de tot ni res, però que sapiguéssim copsar les plantes del voltant, les que tens més freqüents, fins i tot potser saber el nom, quins animals hi viuen, què hi ha... Que sapiguéssim valorar el que és normal que tinguem al voltant, a part d'edificis.
1: I reconnectar una mica més amb el nostre entorn, no?
0: Saps què vull dir? Vull dir, a mi, el que jo trobo faltar molt i em sap molt greu, i jo diria que cada vegada més, és a dir, que no em conformo, perquè cada vegada ho perdem més, és el fet aquest de dir, ostres, és que és normal, és que és el que hi ha, no podem viure tant al marge. Saps? Ja et dic, no per conèixer... Vull dir, a vegades la gent diu, clar, aquesta conca li agrada això. No, ja no és això, eh? Vull dir, és el fet de dir que estiguis, que sàpigues on vius, que sàpigues què et pots esperar, que sàpigues què és bo pel terra, per les plantes, per tot plegat, perquè quan desconnectem de tot això és quan ens importa un pito si ho omplim tot de purins o si utilitzem herbicides que no toquen o si l'aire té no sé quantes coses o si ens estan pintant l'edifici on viurem o l'edifici on anirem a treballar amb una pintura que pot ser tòxica. Vull dir, ostres,
1: alertes, no?
0: Alertes, saps què? Vull dir, i això ens passa perquè perdem el contacte amb el que és normal del nostre entorn.
1: Doctora Belmonte, farem una breu pausa per beure una miqueta d'aigua i de seguida tornem a Cites de Ciències.
2: Cites de Ciències, a Ràdio Santa Perpètua.

0: Mites de Ciències, amb la doctora Eva Jové.
1: L'aerobiologia, com hem vist, té una afectació important a les persones i cada vegada més, però és una disciplina que no sempre ha estat degudament finançada, oi, doctora?
2: I tant.
1: Expliqui'ns una miqueta, des de la seva experiència, com ha estat aquesta manca de finançament per les seves recerques i com aquest fet doncs, condiciona el desenvolupament d'aquesta disciplina científica.
2: Sí, aquesta disciplina aquí a Catalunya va començar amb la meva tesi doctoral l'any 1983, la tesi es va acabar l'any 88, i amb aquest temps, bueno, ja des del primer any, la primera setmana de l'any 83, vam intentar fer aquesta transmissió a la societat de dir... i els metges, veiem això, poden haver-hi aquestes al·lèrgies. I ens va servir per aprendre'n i per tenir molt clar que això ho demanaven els metges i ho demanaven persones al carrer i per això vam voler seguir amb el tema. Llavors, seguir amb el tema era que si jo era professora universitària, tenia tota una dedicació docent important, etc., no podia fer moltes coses, podia fer coses però no tantes, i amb el que havia sigut el meu director de tesi vam idear poder pagar persones, que primer van ser persones més com tipus becari, però que llavors jo vaig dir, no, això, aquesta feina és una feina dura, requereix moltes hores de formació, requereix atenció i per tant la gent ha d'estar ben pagada i vaig acabar fent, quan tot plegat va dependre de mi, que les persones que llegien mostres de l'aire fossin tècnics, que estan contractats a través de l'autònom. Això volia dir recollir diners per poder pagar aquests tècnics. Quina dificultat hi ha? Que normalment els professors funcionem, la universitat, els acadèmics, funcionem, els científics, funcionem a base de demanar projectes i amb els diners que puguis guanyar amb un projecte, fer la feina. Però si tu tens tècnics contractats, no et deixen pagar això. Si te donen diners per pagar gent és per aquell projecte i s'ha acabat, i això tampoc ens interessava. Llavors, la carrera era que si un laboratori farmacèutic et podia pagar uns diners, etc, etc, i així hem funcionat molts anys,
1: Vull dir, sí, a través de convenis,
2: a través de convenis, amb empreses, amb donacions que ens fes algú que... Però clar, era superdur, perquè suposava estar tot el dia tocant portes, perquè les persones estan pagades com Déu mana, estan ben pagades.
1: En comptes de fer recerca, anar a picar porta i fer porta freda,
2: anar picant portes, sí, però és igual, si és el que t'interessa, ho fas encantat de la vida i molt content, però clar, ha sigut un esforç molt important. Finalment, l'any 23, va semblar que... I demanant diners al govern i no... I finalment l'any 23 va semblar que se'ns concedia una subvenció del departament corresponent en aquell moment de la Generalitat, que han anat canviant noms, a través de l'Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya. Però això el 23 no va funcionar, encara que teòricament estava concedit, el 24 tampoc es va poder materialitzar, i per sort ara us puc dir que aquest... final d'any del 25 he tingut l'alegria immensa per part meva de veure que s'ha assignat aquesta subvenció.
1: Després de 2 anys.
2: Després de 2 anys de patir i d'acumular deutes, de buscar diners d'últim moment perquè semblava que ja hi serien i després no hi eren. I tenim resolt en aquests moments, 25, que ja s'ha acabat, 26 i 27... però el que més vull dir, estic absolutament agraïda que no només ens donen aquesta subvenció, sinó que reconeixen la feina com a necessària, com a útil, com a que el país l'ha de tenir, i parlarem per veure si podem perllongar això en el temps, que no s'acabi el 27, sinó que quedi d'alguna manera establert que a Catalunya hi haurà el que sigui, ara és un grup de recerca lligat a la Universitat Autònoma de Barcelona, però ja veurem de quina manera això es pot materialitzar perquè sigui un servei, és a dir, que es mantingui aquest servei al país, que no pugui dependre d'un professor universitari que té unes tasques i unes obligacions per poder funcionar que a vegades dificultarien el seguir fent aquesta feina. Vull dir que respiro, vull dir que per mi és un alleugeriment molt important i estic absolutament agraïda de les persones que sé que ho han hagut de lluitar molt per aconseguir que això es signés. Estic molt agraïda.
1: Doncs felicitats per aquest finançament. Després de molts anys d'estar fent recerca en una disciplina tan important i que potser ha estat infrafinançada, no?, respecte potser a la seva utilitat social.
2: Que ha requerit molt d'esforç poder-la fer. Que ha requerit un esforç molt important per poder aconseguir els recursos per no tancar, vull dir, per no dir tiro la tovallola perquè això no es valora, però tothom ho vol, però no hi ha prou diners per fer-ho, sí. Uh-huh. Figura que ara ho tenim.
1: Doctora Belmonte, per acabar, quins consells donaria a la gent jove que es vulgui dedicar a estudiar botànica, aerobiologia, pol·lens, etc.?
2: Que hi tinguin passió, que sobretot que estudiïn una cosa que els hi faci il·lusió, que els hi agradi, que li trobin el què. Hi ha gent que és molt útil per fer coses teòriques. I, doncs, tiraran per un camí en matemàtic, per exemple, un fill que a vegades t'expliquen coses i dius, mare meva, si no, què li troben, això, no? Vull dir, i en canvi n'hi ha d'altres que ens agrada més una cosa més natural o més... Jo trobo molt important que algú, que la gent es pugui dedicar a una cosa que li agradi, perquè llavors els esforços et surten d'on sigui i li pots dedicar energia i, a més, això que t'omple molt, que les coses que vas fent, qualsevol petita cosa que aconsegueixes, doncs, a part de si serveix o no serveix, però tu et dona energia per anar tirant. Sobretot que intentin trobar això, el que els hi pugui agradar, i que tinguin la sort que puguin seguir aquell camí, que jo l'he tinguda, espero que la tingui molta més gent.
1: No tenim més temps, és una llàstima, doctora Belmonte, perquè ens han quedat moltes preguntes en el tinter, però ha estat un plaer conèixer més de prop tota la seva recerca, tota la seva trajectòria. Acomiadem aquí a la doctora Belmonte, professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora de l'ICTA. Un plaer tenir-la als Cites de Ciències d'avui, doctora.
2: Moltes gràcies i un plaer per mi també poder estar tanta estona parlant d'un tema que per mi és una passió. Moltes gràcies.
1: Gràcies, al contrari. Ho deixem aquí fins al nou programa de Cites de Ciències de Ràdio Santa Perpètua. Us hem acompanyat Eva Jové a la direcció i presentació del programa i Xavi Nuses al control de so. Fins aviat.

0: Ciències.
1: Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua, el 107 de la FM. Escolta'l cada divendres a les 5 de la tarda amb Eva Jové. En remissió els diumenges a les 2 i a la carta a la web de la ràdio per escoltar quan vulguis.
2: Sintonitzes Ona Villa.
3: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
2: Sintonitzes Ona Villas.

Escoltes Ona Bitlles 107 FM.

0: tots els ulls de gata.
1: Ona Bitlles.
2: Hola a tothom, esteu escoltant Ona Bitlles.

0: Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats són els protagonistes. Què tal, Biel?
1: Home, doncs molt bé, tornem a ser una nova entrevista.
0: Ja
1: feia temps,
0: tocava,
1: eh? Doncs avui tenim una entrevista molt especial perquè nosaltres tenim a la Cesc Vallverdú i el Biel Pallisa del Club Patinatge Sant Ramon. Uns convidats molt, molt especials, no?
0: Exacte, els dos patinadors van quedar en tercera posició al Campionat d'Espanya de Parelles d'Artístic Júnior al 2025, que es va portar a obtenir la medalla de bronze als Campionats d'Europa Júnior, que és increïble.
1: Increïble.
0: I aquest passat mes de març es van proclamar campions de Catalunya de la categoria sènior. Vull dir, molt bé, vull dir,
1: home,
0: complet.
1: Vull dir, això és un èxit. Sí, sí.
0: Sí, sí. I llavors, doncs, al llarg de l'entrevista podrem conèixer molt més sobre ells. Per tant, podem començar ja, no?
1: Comencem ja, que tinc ganes de veure què ens diuen.
0: Som-hi.
1: Som-hi.
0: Doncs benvinguts, Biel i Cesc, què tal? Com esteu?
2: Hola, molt bé, aquí.
3: Sí, estem
2: molt
3: bé,
2: contents d'estar aquí.
0: Sí. Molt bé, havíeu estat mai en una ràdio?
2: No.
3: Jo sí.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: T'havien fet alguna entrevista?
3: Sí, vam fer una entrevista al meu poble, a Olèrdola també, això, amb la meva antiga parella, i ara pues, fa pues, un any i mig, quasi dos, que hem començat amb la parella, amb la Cesc.
0: Molt bé, que guai, molt bé, molt bé.
1: Doncs per començar l'entrevista ho volem fer cronològicament, des del principi de tot. Ens agradaria saber d'on va sorgir aquesta estima cap al patinatge, o sigui, com va començar tot, des de quina edat vau decidir començar amb el patinatge?
2: Bueno, doncs jo vaig començar a fer patinatge als 3 anys, en un club. Des d'abans ja patinava com a casa, tal, però en un club als 3 anys, però vaig començar a patinar a Torrelavit. Llavors després, d'allà a Torrelavit vaig marxar a Sant Pere i vaig estar uns anys allà patinant individualment i amb xou, fins que el Club de Sant Pere va tancar i me'n vaig anar a Vilafranca, i d'allà pues, va començar la parella.
1: Molt bé.
3: Jo la veritat que vaig començar bastant més tard, tipus, vaig començar com als 10 anys o així, i bueno, pues ara porto 8 anys patinant. Jo vaig començar a patinar perquè la meva germana patinava i de més i vaig voler-ho provar, em va agradar, i pues, fins ara pues, he seguit fent patinatge.
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. I la vostra trajectòria, és a dir, tu per exemple amb xou, i tu has sigut individualment o també en...
3: Jo, bueno, això portava 8 anys patinant, porto també 6 fent parella, és a dir que vaig començar només amb individual i després amb la parella va ser el que vaig pujar més.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: I en tot aquest procés, recordeu algun moment que digueu, vale, ara ja això va en sèrio, em vull dedicar, vull, o sigui, vull arribar lluny? En algun moment vau dir, vale, ara això va en sèrio, no és cap extraescolar més, saps?
2: A veure, jo, la veritat és que sempre és algo que no m'ho he pres com un extraescolar, o sigui, sempre és com que m'ha agradat pues, intentar millorar i esforçar-me un montón, però sí que és veritat que des de que vaig començar a fer parelles, que és algo pues, una mica més complicat, algo que va més enllà,
1: clar, és
2: que
1: això,
2: és que... vaig veure que pues, havia d'anar a un campionat de Catalunya, havia d'anar a un campionat d'Espanya, havia d'anar a una Copa d'Europa, pues, a partir d'allà vaig començar a veure que... pues, pues joder, que...
0: anava en sèrio.
1: Sí, exacte, que... anava en sèrio.
0: Molt bé, molt bé.
3: Jo, la veritat que al principi era més com un extraescolar per passar el temps, per sortir una mica de lo que és la rutina de l'escola i de més, i fins quan al cap d'un any o dos de començar a patinar és quan em vaig començar a pujar els nivells i de més i em vaig començar a prendre més en sèrio.
0: Molt bé. I des de que vau començar, bueno, tu en el teu cas, que vas començar a prendre tu molt més en sèrio, vas viure tot molt més intens, vas començar com potser hi havia coses que no destacaves o no valoraves, valorar-les molt més?
3: Sí, jo en el meu cas hi havia moltes vegades que no em prenia molt en sèrio l'entreno, i ara pues, és com... que has d'anar a saco tot el rato per poder arribar on estem.
0: Clar, per treure el màxim profit, aprofitar-ho tot, oi?
2: Sí. Clar, sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: I, bueno, com heu comentat, els dos sou parella de patinatge i volem saber com va ser la primera interacció de trobar-vos, perquè, clar, què us diuen? Vinga, és la teva parella,
1: ja.
0: Heu de patinar junts,
2: no.
0: Com va ser?
2: A veure, ell feia parella amb una altra noia i, bueno, la noia va decidir que, bueno, va decidir que no volia seguir, i com que jo estava al club i pues, bueno, els dos estàvem al club i tal, pues, el meu entrenador em va escriure un dia i em va dir que si volia anar-ho a provar, que pues, els interessava que jo pues, pogués fer parella amb el Biel, no sé què. Jo al principi vaig dubtar una mica perquè no estava del tot segura, si no sabia què fer, no sabia si m'agradaria, si se'm donaria bé, si no sabia molt bé què fer, però bueno, va ser a l'estiu del 2024, crec. I bueno, vam anar-ho a provar, el primer dia va ser una mica desastre.
1: Sí, va ser molt desastre.
3: Va ser una mica caos.
1: Bueno, sí, no, no us coneixeu de res, només de coneguts del club, entenc.
2: Sí, sí, ens coneixem
1: ja està,
2: del
1: eh?
2: Club. Sí,
1: vale, vale,
2: sí,
1: si no éreu com amics d'abans, res, res.
2: No, no, no, ens hem conèixer del vale, club. Vale. I, bueno, al principi era com una mica... Per mi era molt complicat, perquè, clar, jo no havia fet mai parelles. És una cosa super diferent a l'individual, perquè es fan elevacions, es fan salts llançats, bueno, coses molt diferents a el que es fa a l'individual. Però, bueno, vam estar com uns quants entrenos provant-ho tal, el meu entrenador sembla que li va agradar i al final pues, vam decidir anar endavant.
0: Que guai, molt bé.
1: Joder. I clar, o sigui, vau haver de connectar com a parella, perquè clar, per patinar heu d'estar com molt connectats. Com va ser tot aquest procés de conèixer-vos en plan... O sigui, realment, fora de la pista també us havíeu de... O sigui, quedava o era com amistat només real a la pista o també fora?
3: Bueno, a veure... No, a veure, sí, fora de la pista ens portem bé i de més. Sí que pel tema de que fem molts entrenos i de més, tampoc és que estiguem fora de la pista
1: molt de temps, no,
3: molt
1: ja.
3: De temps. Clar. Però sí, tipus, ens portem bé, sí que no quedàvem gaire perquè al final ens veiem cada dia pràcticament.
1: Clar, sí,
2: sí,
1: també,
2: sí,
1: no?
2: Sí, ens veiem cada dia.
3: Descansar una mica també ajuda.
1: Home, no, clar, clar.
2: Sí, sí.
0: Sortir una mica també per...
2: Però bueno,
0: sí, Gerard,
2: que jo crec que tampoc ens va costar gaire agafar confiança,
1: no, això,
2: ni
1: exacte,
2: res.
1: La confiança.
2: O sigui, al principi poder sí que era com una mica més cortante tot.
0: Sí, clar.
2: Com que costava una mica perquè pues, bueno, també les parelles és com algo que has d'estar molt junt
1: per
2: i tot, però crec que vam agafar confiança ràpid pel poc temps que ens coneixíem, saps?
0: Molt bé. Però abans de ser parella tu t'havies plantejat de ser de...
2: No,
0: no t'havies plantejat mai.
2: Mai.
0: Vale, vale. I tu, per exemple, sí que sempre, bueno, portes anys fent parella, oi?
3: Sí, jo la veritat que quan jo vaig començar m'ho van proposar així, no, tampoc sabia ben bé, portava un any fent patinatge potser i clar, no sabia tot el que hi havia i em van dir de fer parella i quan vaig provar em va agradar i ara pues, estic super encantat, és de les coses que més m'agrada el patinatge i super content.
0: Ai, perdó.
1: No digues.
0: I actualment descarteu potser en un futur dedicar-vos a l'individual o voleu continuar per allà fins que potser pues, voleu fer un canvi? Vull dir, és a dir, si en un futur voleu tornar a l'individual o voleu continuar amb la parella?
2: No, o sigui, nosaltres seguim fent individual. En plan,
0: ah, feu les dues?
2: Sí,
0: ah,
2: jo i el Biel competim sols també, de manera individual, vale. Però en un nivell pues, més normal. En plan, no competim... de manera internacional amb l'individual, sinó que aquí a Catalunya.
0: Ah, però també està bé, així també canvieu.
1: Clar,
0: no
1: sé, no som més parella, van no. Altres coses.
3: I, bueno, pràcticament les coses de parella també entren coses d'individual i clar. Gràcies a entrenar
1: exacte.
3: Per individual també ens ajuda a poder millorar després a la parella.
0: Ah, molt bé.
1: I què preferiu, individual o parella?
2: Jo parella.
3: Sí, jo també parella.
1: Perquè clar, és que a l'estar a la pista potser estar acompanyat és millor, no?, que estar sola.
2: A veure, a vegades és o sigui, jo crec que s'hi ha de posar més esforç i és més complicat, però a mi m'agrada molt, jo ho disfruto molt, la veritat.
3: Sí, a veure, a mi és que la veritat que des de que vaig començar a fer parella això sempre m'ha agradat i la veritat que també ajuda molt en el tema de competicions, de que el C2, els nervis es reparteixen.
1: Exacte.
2: Sí.
3: I una polla, o sigui, al final
1: us recolzeu entre
2: sí,
1: els dos.
2: Sí, entre els dos, pues
0: feu equip.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Molt bé.
0: I al final també ens heu comentat una mica fora de càmeres que entreneu molt, els entrenaments són molt llargs. Com és tot això d'entrenos tan llargs? Perquè al final és molta disciplina, molta dedicació. Com ho gestioneu?
2: Bueno, a veure, jo personalment, que ara mateix estic fent primer de batxillerat, m'està costant una mica més aquest any el tema de gestionar els entrenos, els estudis i tot. L'any passat que estava fent quart d'ESO pues, bueno, podia entrenar quasi tots els dies de la setmana, a caps de setmanes entrenar, quasi cada dia entrenàvem. Aquest any entrenem poder una mica menys que l'any passat, però sí que és veritat que ara que se'ns acosten campionats importants pues, hem de pues, entrenar bastant i m'està costant perquè haig d'estudiar molt, haig d'entrenar i poder no puc fer altres coses que m'agradarien fer, però bueno, al final pues, és un sacrifici que haig de fer perquè pues, és el que em toca ja.
1: Perquè ens entenguem, o sigui, quantes hores feu a la setmana, quants dies entreneu?
2: Ara
1: aquest curs
2: entrenem 4 dies a la setmana, en total pues, més de 10 hores a la setmana.
1: El dia
2: segur.
1: Que són? 3 hores al dia? 2 hores?
3: 3
1: hores al dia.
3: 3, 4 hores.
2: I els caps de setmana, sí.
1: 4. També treuen cap de setmana.
2: Cada dissabte, sí.
0: Però clar,
2: i ara, algun diumenge també.
0: Però ara que ho feu perquè ara s'apropa, o de ara s'apropa el campionat que teniu d'Espanya, no?
2: Sí.
0: Ho feu per això o de normal, vull dir, una setmana?
2: No, de normal entrenem unes poder 12 hores a la setmana.
3: Sí, entrenem 3 dies a la setmana més el cap de setmana, que serien 4 dies.
1: Sí. Hòstia, és que és un esport que requereix molt d'esforç, no? No sé si seria capaç, eh?
0: No, jo tampoc, jo però, baixava,
1: I clar, tot aquest esforç que dediqueu, noteu que us ha fet canviar la vostra rutina que potser teníeu abans? Per exemple, jo què sé, l'hora de sortir de festa, a l'hora de potser també, no sé, si potser el menjar, heu de menjar una mica més sa, jo què sé, tot aquest rotllo, perquè clar, costa.
3: Bueno, en el meu cas, com que ja porto bastants anys fent el que és parella i vale. portant aquest ritme, és com que ja m'he acostumat, ja no sortia de festa, perquè al final el dia següent també tenia entreno i de més, i tampoc és que m'agradés gaire sortir de més. I després, pues, pel tema menjar, crec que és més que no influeix gaire, tipo, sí que...
1: Vale.
3: Me deixes una mica el que menges i de més, però no és que diguis de que no puc menjar això perquè...
1: Vale, no és tampoc tan restrictiu.
2: No. Vale. Clar, no, tampoc ens prohibeixen menjar-nos una pizza, saps?
1: Vale, no, a veure, ja ho sé, ja ho intueixo.
0: No, no.
1: Però hi ha esports que, clar, sí, no seria el cas en aquest cas.
2: No.
0: I vosaltres com gestioneu la pressió abans d'una competició important o abans d'un... Ai, com ho gestioneu?
2: Bueno, a veure, nosaltres també tenim suport psicològic, o sigui, tenim una psicòloga al club que, en plan, ens ajuda i tal per poder gestionar aquestes coses, perquè en el moment en què has d'anar a un campionat així d'important, doncs és normal que hi hagi tensió, hi ha nervis, hi ha enfad, en plan, ens enfadem.
1: Entre vosaltres?
3: Sí.
1: En sèrio?
2: Bueno, hi ha més tensió entre tot,
1: vale,
2: i pues,
1: clar, és que...
0: està tot a flor de pell.
2: Clar, és que una mica complicat. Llavors, pues, sí que és veritat que pues, tenim la psicòloga que pues, ens ajuda pues, a poder-ho gestionar tot millor, i bueno, també que, amb el que hem dit abans, que entre nosaltres pues, també pues, ens apoyem, i que si un dia un està malament, pues, l'altre tira més del carro o al revés.

0: clar,
1: no, clar, és que ens passem moltes hores junts, de veritat.
0: I tot aquest, aquests processos de, d'estar mentalment fort i tal, heu tingut algun moment en tota aquesta etapa que us hagueu com rendit i heu dit, és que m'està costant molt seguir?
1: Jo sí, n'he tingut uns quants. O sigui, jo ara, per exemple, ara mateix estic en un moment en què m'està costant perquè estic d'exàmens finals, tinc, ara estic a plan, ja tinc els últims exàmens, ho tinc tot acumulat a sobre, com que marxem entre setmana, marxo tres dies que no vaig a col·le, tinc exàmens, me'ls han de canviar de dia, llavors se m'acumula tot, més els nervis del campionat, més els entrenos, llavors estic en un moment que m'està costant una mica.
0: I com ho gestiones? És a dir, que, a què recorres per intentar no... saps, no caure?
1: Bueno, intento pues, anar fent poc a poc, pensant que pues, al final és com que al final tot aquest esforç pues, tindrà un benefici, tindré, pues, acabaré pues, tenint el que jo vull, el que he estat lluitant durant tota aquesta temporada i pues, al final pues, poc a poc vaig fent.
2: Però vosaltres formeu part dels esportistes d'èlit d'Espanya? És que
0: és veritat.
2: Nosaltres coneixem a gent que, per exemple, del hockey i tal, que doncs formava part de la selecció espanyola i tenia com benefici amb el tema dels estudis que potser a la selectivitat amb
0: veritat,
2: un 5
0: això...
2: entren. Vosaltres no formeu, no formeu part?
1: No, perquè en el patinatge per poder formar, per poder tenir com aquest, aquest com que perquè et deixin pues, treure optatives, el de treure un 5 a la CL, has d'haver anat a un mundial.
2: Ah, vale.
0: Ahir no he anat a mundial. Hi ha mundial de patinatge, no?
1: Sí, sí.
0: I podeu anar, o sigui, teniu...
1: Però és que és molt, és
0: molt
1: complicat,
0: és molt complicat,
1: eh? Sí.
2: Vale, vale, vale.
0: Però sou capaços d'arribar? Creieu que sou capaços?
1: Jo ara mateix...
0: Home,
1: heu
0: arribat a l'europeu, no?
3: Bueno, a veure...
1: jo ara mateix...
3: Potser entrant al nou any, tipus, és el nostre primer any de sènior, potser en aquest moment no...
1: No, però
0: més endavant.
3: Però
0: més endavant,
3: si entrenéssim pues... i de més, jo crec que sí.
2: Clar, és que porteu molt poquet en nosaltres,
1: clar,
2: no?
1: Portem dues temporades, sí, sí, fent parelles.
0: Sí. Clar, relativament és poc, sí. Sí.
2: I amb el tema dels estudis, com us organitzeu, com ho feu? És a dir, tu has dit, doncs anar fent poc a poquet, tal, però que teniu uns horaris establerts o com ho gestioneu, com ho feu?
1: Bueno, jo intento buscar el lloc on no el tinc. O sigui, jo, a part, bueno, soc entrenadora també del Sant Josep i pues, també ja tinc una tarda que entreno, o sigui, un dia menys. Però bueno, que vaig buscant llocs per poder estudiar i al final pues, plan, no m'està anant gens malament.
2: Molt bé.
0: Home, és una gran sort. Perquè sí, tu estudies.
3: Jo realment estic, estic estudiant grau superior d'esports.
0: Ah, vale.
3: I doncs, clar, a veure, sí que no és tan exigent potser que un batxillerat. I doncs, no, o sigui, sí que menja temps, però no és tant com un batxillerat.
0: No és tant. Tu pots combinar millor, no?
3: Sí. I doncs també pues, sí que tinc més temps que potser algú que fa batxillerat o ja està. A la universitat.
0: Clar, és
2: llavors cap a un futur, a nivell, a nivell de treballar, tens pensat dedicar-te a l'esport, oi?
3: Sí.
2: Dir, amb el patinatge o amb algun altre esport?
3: Sí, bueno, ara estic pensant de fer fisioteràpia.
2: Ah, molt bé.
0: Molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
0: I en tot aquest procés que esteu vivint, aquest estil de vida que porteu, creieu que té una data límit o ja o no voleu pensar en quan pot acabar?
3: Jo prefereixo no pensar-ho.
0: No penseu.
1: Jo prefereixo no pensar-ho.
0: Però creieu que algun dia això haurà d'acabar o no?
1: Sí, no sé, s'ha d'anar mirant perquè també jo l'any que ve faig segon de batxillerat, llavors pues, també s'ha de veure com,
0: yeah,
1: com es gestiona tot això perquè clar, segon de batxillerat, bueno, que vosaltres ja l'heu fet, suposo que...
0: Ens va costar i no fèiem 10 hores a la
1: no,
0: setmana.
1: No, ja, ja, per això que...
0: Però bueno, si tu gestiones tu pots treure perfectament.
1: Podéssim complicar una mica i a part que crec que ell també ha de fer pràctiques i coses, llavors poder també...
0: I per part del club us donen llibertat? És a dir, si un dia dieu, és que no puc venir a entrenar, us diuen, no passa res o us fan en plan un avís com, no us podeu saltar els entrenos?
3: Depenent del dia, jo crec. Tipo, ja, si és un dia d'aquests que s'acosta al campionat i de més, ja directament tu inconscientment intentes no faltar l'entreno, però si has de faltar perquè tens un examen o alguna cosa, si és un dia així molt puntual sí que pots
1: tipo, no ens diu res el nostre entrenador
0: no, no. Vale, no, us, us comprem
1: sí, sí, sí.
3: I si no, pues es busca un altre dia en comptes de no entrenar pues aquell dia, es busca un altre i recuperem l'hora.
2: Bueno, al final és que si teniu una constància si un dia falles no, passa,
0: clar, és,
2: no és que us esteu saltant l'entreno cada dia,
0: saps?
2: Vull dir, sí, no, que ja sou conscients de l'importància. També us volíem preguntar que gràcies doncs, al vostre talent i com d'haver-ho feu i tal, al final, doncs, com hem dit al principi, doncs, heu adquirit doncs, alguns premis i heu arribat ara, comenceu amb el campionat d'Espanya.

0: per vosaltres, què significa tindre tots aquests reconeixements i estan arribant tan lluny?
1: Per mi, al final, és com una recompensa per tot l'esforç que hem fet, sí, i tipus, tot el que hem treballat, tot el que hem passat de pues, moments que hem tingut pitjors i millors, i al final pues, tot té una recompensa. I crec que pues, guanyar un premi o quedar en posicions així o anar a competicions així importants, pues, al final per això estàs entrenant.
2: Clar.
0: Molt bé, sí, sí.
3: No, sí, sí, o sigui, jo sento com un orgull a dins que quan, o sigui, durant el procés, és un procés que és dur i es passa malament, hi ha moments, com ha dit ell, que són bons, però també hi ha molts moments dolents que la gent només veu com veu la medalla, veu la copa i es pensa, mira que fàcil, han aconseguit una, saps? Però no és gens fàcil, hi ha moments molt durs i d'aquest passes hores entrenant una cosa i que poder no et surt, però al final és el que diu ell, que tot esforç pues, té una recompensa i al final si tu treballes, pues, ho aconsegueixes.
0: Clar, el moment de guanyar deu ser super eufòria, no? Allà, oh, he guanyat, no? Clar, us quedem amb això.
3: Sí, en clar, en el fons, no, o sigui, el que recordes primer és pues, tots aquests moments així com el que dius tu, pues, d'eufòria, d'haver aconseguit alguna
0: cosa. Molt bé.
2: I de tots aquests premis i reconeixements que heu obtingut, hi ha algun que recordeu amb especial estima? Que digueu, aquest és que em va marcar molt.
1: Bueno, tipo, a mi em va marcar el de poder anar a una Copa d'Europa, que al final és el que més hem arribat de moment. Exacte. I és com he treballat tot això per poder arribar aquí i al final, vulguis o no, pues, és un orgull de poder fer això.
3: Sí.
2: Diríeu que el d'Europa és el que més us ha marcat,
3: sí,
2: no? Sí. Que heu quedat tercers?
3: Tercers
2: d'Europa, eh? Perquè la gent no sàpiga, perquè clar, s'ha de saber, s'ha de saber, s'ha de saber. I ara ja, més reflexiu, o sigui...
0: Reflexionem.
2: Alguna cosa, però ja tant pot ser professionalment o personalment, que us hagi, el patinatge us hagi ensenyat a vosaltres?
3: A mi, el patinatge sobretot m'ha ensenyat a ser constant amb tot. Tipo, molta gent a mi, quan em coneix, em diu, és que ets una persona que ets... tens una disciplina, tens un esforç constant. O sigui, jo no només soc disciplinada en l'esport, sinó que jo, per exemple, en els estudis també soc superdisciplinada, tinc com una constància cada dia estudiant, entrenant pues, per a poder aconseguir coses, i la gent és com que quan em coneix diu, és que com pots estar tot el dia fent això, estàs, no pares, en tot el dia sem al sofà, yeah, saps? És com... I això és el màxim que m'ha ensenyat el patinatge, esforçar-me per lo que vull i...
0: Ja et sents orgullosa.
3: Sí,
2: la veritat. Imagina l'aprenentatge.
0: Home, sí. Sí, sí, sí.
1: I, bueno, jo, pues, la veritat que també més o menys igual que ella, de pues, buscar el que treballes, al final també és una cosa que entra un punt de que volies començar passant-ho bé i al final has acabat treballant així per... poder arribar a aquests nivells i de més, pues és això, és poder arribar a fer...
2: Home, clar.
0: Però això també està bé, que...
2: Clar,
0: o sigui,
2: total.
0: Comences a poc, llavors ha sigut una cosa supernatural, gens forçada, sí, i potser per això també teniu tanta estima i us agrada dedicar-vos-hi tant, perquè si al final us ho haguessin com inculcat i
2: des
0: forçat...
2: Des del principi,
0: ja,
2: clar.
0: Al final arriba un punt que canses i dius, ostres, jo aquí per estar obligat no estic, saps?
3: Clar, no, és algo que fem perquè ens agrada i perquè... pues, tenim aquesta passió i si és el que dius tu, si estiguéssim obligats a fer-ho, al final diries vinga, adéu, perquè no puc
2: clar,
3: més.
2: Totalment.
0: Sí, sí, sí, molt bé.
2: I no tinc una pregunta que m'ha oblidat, que volia dir.
0: No ho sé. Aquest nivell de connexió no arribem encara.
2: Bueno, sigue, sigue.
0: Vale.
2: Perquè se li volia dir.
0: No, us volíem preguntar quin és... per exemple, doncs, algun campionat o algun lloc que vulgueu arribar, el vostre somni?
3: Home, a veure, el meu somni seria anar al Mundial, òbviament, plan, el màxim que podria arribar, però sí que és veritat que, com hem dit, bueno, com hem dit abans, que és molt complicat, penso ara mateix, poder arribar a un Mundial, perquè és una cosa que necessites molts anys, plan, portem només 2 anys fent parelles, doncs necessitaríem bastants més per poder arribar-hi, però sí que és veritat que seria un objectiu que m'encantaria, però bueno, bastant sueño.
2: Perquè el Mundial s'aconsegueix si quedes primer d'Europa.
3: Sí.
2: Vale, llavors és primer d'Europa, primer d'Àsia, primer d'Amèrica, no?
3: Sí. Sí? Sí. Bueno, penso que sí.
2: Ah, vale. Vale, vale, llavors després...
1: Bueno, a part d'això, suposo que també necessites una puntuació...
3: Sí, ah, vale. Una puntuació.
2: Vale, vale. Okay.
1: Sí, és com que et demanen uns mínims a part
3: de la classificació.
2: Sí. I ara m'ha vingut la pregunta, eh? Obteniu algun benefici econòmic quan guanyeu?
1: No.
2: No, eh?
3: Si ens gastem un munt de diners per guanyar la copa i la medalla.
2: Que, òbviament ja és molt, però clar.
3: Però no ens paguen
2: res, eh?
3: Res.
2: Ni al club, res.
3: No, res.
2: Bueno.
0: I quan marxeu de viatge i això,
3: tot de la butxaca.
2: Clar, és que...
0: A vosaltres, sí. No subvenciona el club.
2: És que, ostres, és que...
3: Ni la federació ni res.
2: No? Clar, és que la federació hauria de... No?
3: Si, per exemple, ara, el dimecres que vens, marxem a Màlaga al campionat d'Espanya, sí. I ens ho paguem tot nosaltres.
1: Sí. Que
2: fort. Uau.
3: Bueno, i clar, lo nostre, més lo dels nostres pares, la nostra família...
2: No, clar, l'acompanyament...
1: Perquè...
2: Que, clar,
1: més lo de l'entrenador, perquè...
3: Més
1: final,
3: lo de l'entrenador, que li hem de pagar nosaltres.
1: Ah. Al final... Hombre, al final ens està entrenant cada dia, ens està acompanyant allà a la competició.
3: L'entrenador
1: és com
3: no s'ho pagarà
1: ell. Qualsevol esport que, bàsicament,
2: clar.
1: Si t'han d'acompanyar perquè és la seva feina i de més...
2: No, l'escolta, s'ha de pagar. S'ha de pagar tot.
3: S'ha de pagar. Sí, però que la federació no es falta nada.
2: No. Pues a veure si ens escolta la federació.
3: A veure si li arriba.
2: Oh, macho,
0: comunicado.
3: Comunicado.
2: Vale.
0: Via la tota.
2: Sí, però da igual, vale.
0: Per què?
2: És que
0: bueno, pues no. Vale, pues sé que està.
2: I actualment, a competiu i tal, tu has dit que tu entrenes al Sant Josep.
3: Sí.
2: I tu entrenes algun grup?
1: O no, jo ara mateix estic amb el cicle que estic estudiant i la resta és per entrenar i estudiar.
2: I per exemple, saps que a tu t'agrada, no, entrenar? Creus que de gran podria ser una possibilitat de feina o de fer alguna quan siguis més gran, dedicar-t'hi més a aquest sector?
3: Bueno, a veure, crec que el patinatge mai ens donarà de menjar, o sigui, tu no et pots dedicar només al patinatge, no.
2: Vale.
3: Poder a la llarga, quan ja tinguis una quan siguis molt més gran, poder, sí, però sí que és veritat que si ets entrenador, doncs t'has de complementar amb alguna cosa més, o sigui, has de treballar d'altra cosa. Que jo aquest any, o sigui, és el meu primer any entrenant i la veritat que és algo que m'agrada, o sigui, ho he disfrutat molt, és algo que m'agrada molt perquè penso que com transmetre la meva passió com d'aquest esport a nenes que són petites, pues és com algo super bonic de veure. Entre 7 i 10.
2: Ah, vale, són petites.
3: Sí, són petites.
2: A tu t'agradaria?
1: No, a veure, jo l'any passat sí que vaig estar entrenant en un grup de nenes petites i que és veritat que vaig haver de deixar-ho per centrar-me més en el que són els nostres entrenos i de més, perquè al final pues es necessitava, però sí, és una cosa que al final estàs ensenyant el que has après tu.
2: Clar, és que està molt bé.
1: I a més que estàs fent que la gent més petita i les petites del club i de més aprenguin a bàsicament com has après tu. I clar, crec que és una oportunitat perquè totes les nenes i de més puguin passar-s'ho bé i aprendre.
2: Totalment.
0: I que millor que la persona que t'ensenyi sigui algú que ho està vivint, clar, i sap el que és, perquè si no ningú t'ensenya el mat, vull dir, no,
3: clar,
0: connectes tant,
3: sí.
2: No,
0: saps?
2: Total, sí,
0: sí, sí. I clar, has dit tu que mai el patinatge et donarà de menjar.
3: No.
0: Vosaltres creieu que el patinatge realment té el reconeixement que mereix?
3: Jo penso que no, perquè per exemple el patinatge no és un esport olímpic, o sigui, el patinatge sobre gel sí, el patinatge sobre rodes no.
2: No.
3: I jo penso que pues, bueno, a mi m'agradaria que en un futur ho pugui ser, perquè penso que és un esport que pues, és molt minoritari. En Catalunya poder no tant, perquè pues, no, se sent parlar,
2: sí,
3: bastant de patinatge
2: bastant,
3: aquí a Catalunya, però sí, fora sí. De Catalunya no hi ha gairebé clubs de patinatge, poder pues, en zones més tipus Portugal, Itàlia, i d'aquí a Espanya pues, Galícia, mm-hmm. I no sé quina...
1: Clar, hi ha zones que sí que sí. És més com aquí, com per exemple Itàlia també és un lloc que es fa bastant, hi ha també molta influència, hi ha moltes parelles que són bastant bones del nivell i de més, perquè és algú que s'entrena i hi ha zones que com per exemple pel que he entès i de més a Itàlia, per exemple, si ets un nen que patina i de més, estan com que t'obliguen a fer parella pel simple fet de que estan buscant de que cada vegada hi hagi més parelles, perquè és un esport que tu pots escoltar que hi ha patinatge i de més, però justament de parelles n'hi ha poques.
2: A poc ha de ser noi i noia?
3: Sí.
2: Ah, no pot ser noia, noia o noi, noi?
1: De moment no.
3: De moment no.
2: I això per què no es pot fer? Quin problema creieu que pot haver-hi aquí?
3: La veritat que no sé, però sí que és veritat que pel tema de la força i tal, poder seria complicat.
1: Sí.
3: O sigui, seria molt complicat trobar a una, o sigui, és més fàcil trobar un noi que sigui molt fort a una noia que estigui molt fort.
1: O sigui, no significa que no es pugui fer.
3: No, sí, clar que no, que sigui possiblement hi ha alguna noia que pot aixecar-me a mi, saps? O sigui, no dic que no, però jo no podria aixecar a
0: una
3: plan,
0: noia,
3: no, no podria jo, saps?
0: Bueno, és el que has dit tu, el tema de la força.
3: Sí, jo penso que és això, el principal.
2: Vale, vale, vale.
0: Bé, doncs estem arribant al final del programa ja.
2: I passa ràpid això.
0: Sí, i us volíem preguntar si ens podríeu definir la vostra trajectòria amb una paraula.
1: Constància.
2: Sí. Constància.
3: Esforç.
2: Mira.
0: Molt bé.
2: Ha quedat clar. Sí, en tota l'entrevista s'ha repetit molt aquesta constància, dedicació, esforç.
0: És que és com s'aconsegueixen les coses al final, aquí sempre ho diem.
2: Sí.
0: Quan va venir batxillerat també ho van
2: Home,
0: dir.
2: Sí.
0: Això.
2: I també amb els artistes, amb tots.
0: Tothom.
2: tots. I quin consell donaríeu a una persona que ara vulgui entrar? Petita. Una persona petita que vulgui dedicar-s'hi.
3: Pues que si de veritat ho vol, que lluiti per poder-ho aconseguir, per poder-ho fer i per poder-hi arribar.
2: Que s'hi pot arribar.
3: Que s'hi pot arribar, que no és impossible.
1: Sí, i que ho digui, perquè és que literalment al final t'ha d'agradar, perquè si no, és, com hem dit abans, és molt difícil fer una cosa que no t'agrada i tenir el sacrifici de fer tants entrenos, tantes hores i de més. Si al final no t'agrada,
2: no
1: arribaràs gaire lluny.
2: Total, això està clar.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies
2: per venir, haver vingut.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I esperem que us hagi passat superbé. I esperem que doncs, la gent pugui connectar amb un esport, perquè no havíem portat a cap esportista.
2: No.
0: De moment. Esportistes, no,
2: no, no, no, els primers. I mira quins primers.
0: Sí. Però no marxeu, perquè ara arriba la nostra secció especial de l'expressió de la setmana.
3: Hòstia,
2: o sigui que expliquem de què va, no?
0: Sí. Doncs, Biel, l'expliques de què tracta?
2: Sí, de què tracta. Doncs des d'aquí a tota ona volem fer que el català se segueixi parlant. Per tant, us proposarem una expressió catalana que ja no s'utilitzi tant. O que ja no, bàsicament, no s'utilitzi. Per tant, us direm l'expressió i heu de dir si sabeu el que vol dir. És a dir, heu de dir-nos el significat de l'expressió.
3: Vale.
2: Si no sabeu el que vol dir, us ho diem nosaltres, vale?
3: Vale, vale.
2: Però en principi, si ho sabeu, molt millor. Quedeu millor.
0: L'expressió d'aquesta setmana és fer mans i mànigues. Sabeu què vol dir?
2: Vinga, va, penseu. Què pot ser? Fer mans i mànigues.
3: Sembla com esforçar-se, no?
2: Sí. Molt bé! L'heu clavat, la sabíeu o no? O l'heu intuït?
3: No, però
1: hombre,
3: no sé, l'he intuït.
1: Potser està una mica relacionat amb l'entrevista com a
3: d'esforçar-se, sí.
2: Pots-ho ben posat.
0: Sempre intentem com relacionar-la, perquè així que és guai. Sí, doncs és això.
2: És una frase que vol dir, bàsicament, esforçar-se molt per aconseguir alguna cosa. Per exemple, doncs, si jo dic, vaig a fer mans i mànigues per arribar a temps. Doncs és com vaig a fer el possible, em vaig esforçar al màxim per poder arribar. Però clar, perquè no s'utilitza aquesta expressió, Emma? Per
0: aviam, aquesta expressió ha deixat de fer-se servir bàsicament perquè estem com minimitzant el vocabulari i anant a lo senzill, com ho vaig intentar molt, vaig a fer el possible i bàsicament per això que minimitzem el
2: clar,
0: vocabulari.
2: I arriba un punt que no es fa servir.
3: Sí, expert, no?
2: Expert.
3: Sí,
0: expert. Però fer mans i mànigues potser és com de fer això, no?
1: Sí, clar. És com remengar-se.
3: Me voy a...
2: Exacte, com que quan...
3: Em vaig a preparar, saps?
2: Exacte. Com... pues sí, pues, de fet té aquesta relació,
3: jo crec que...
2: Sí.
3: Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut, esperem que us ho hagueu passat superbé. I res, que ja tocava tornar.
2: Ja tocava tornar perquè portàvem temps i, jo,
0: un mes
2: teníem
0: ja
2: ganes, teníem ganes.
0: Sí, ho hem disfrutat molt. I sí. Res, doncs,
2: bueno, que sapigueu que s'està acabant la temporada, o sigui que estigueu atents a lo que anem penjant perquè se vienen cosites.
0: Sí, moltes cosites. Molt bé, doncs aquí ha estat a tota ona la veu que vibra
2: i no s'abandona. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
0: Ens veiem, adeu.
2: Adeu. Ona Bitlles. This is that ice cold shelf, fiber and white coat.
4: El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem. Ona Bitlles.

0: Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: la Neguet Lleig, el Tres Porquets i la Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé, i com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és La Neguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer una neguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, la neguet lletja.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou, que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia els altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí.
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós, i un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat, i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs esclar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi. Ja sé que sóc lleig i malgirbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre la fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de Bufaré, bufaré, i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos i el ciment, que ja arriba l'hora del conte, els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar, i així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta!"
3: Si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
0: Va començar a bufar i la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta!"
3: Si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
0: Començar a bufar i bufar i... la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" I se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta!"
3: "Doncs si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
0: Va començar a bufar i a bufar i a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Va passar bufant i, quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
6: I tant que sí.
5: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava i dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on han passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot... li ha ensenyat el que duia el cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi. No s'aturi, sisplau.
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
5: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir i també les seves ulleres i s'ha fet passar per la senyora Quimeta amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat la nena que era llop? Com pot ser?
3: El cas és que, però que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però, àvia... Quin nas més gros que tens? I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
5: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia... Quines dents més grosses que tens? I el llop que cridava...
5: Són per menjar-te millor!
3: He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una veueta va dir...
4: I ara...

0: Per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
1: La caputxeta vermella és aquí!
0: Què us empatulleu amb la caputxeta? Soc la Júlia, la neta del Cal Cirerer, i aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
2: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop a Cal Cirerer.
0: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
3: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
0: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
4: Perquè se'n volia menjar. He sentit com t'ho deia.
0: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil. Que no sóc cap beneita. Si es veia d'una hora lluny que era el llop.
5: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
0: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
5: I com és això?
0: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
2: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
4: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
2: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudebitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneïda.
6: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
7: Molts?
6: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany, es veu que traecom vol dir forat.
7: Forat, bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat, i sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida de instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi? I no passava res, acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
6: Doncs molt agut. Del verb traure, perfecte, exacte, Lluís, genial.
7: Exacte.
6: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explico una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta que ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: per tots,
0: a tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè l'aneguet lleig nedi ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies, vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà amb qui vulgueu i viatjar cap a nous horitzons full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: el peix parlador, la princesa de Xeixars i la margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura... Diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles... Obren i tanquen la boca, però parlar...
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: "Sisplau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir."
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: "Mira que nits de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí."
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: "Torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat."
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí, i es va dir satisfet:
3: "Ara la meva muller estarà satisfeta, em deixarà en pau i podré ser feliç."
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: "Apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada."
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: "Vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges."
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: "Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple de criats."
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: "No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats."
1: "Torna a casa i el trobaràs."
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: "Ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei."
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: "Príncep peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses."
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: "Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?"
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: "Acabes de demanar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure a la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó."
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i, tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. I ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort. Per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar el seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola. He vingut a salvar una princesa, he vingut a salvar una princesa. Però què s'ha cregut aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va, les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller, ara? No has entès res.
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces, molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
3: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: "D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: "De quina casa ets filla, tu?"
3: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
5: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
3: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
5: "No, no et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat i vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
3: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
3: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut no ho hauríeu sabut.
6: Doncs Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que no la sabia.
7: No, ja és estrany en tu, eh?
6: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
7: Els clamàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per altres usos. La mida dels clamàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
6: Perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
7: Com clamàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
6: Com la seva definició.
7: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallessos, família nostra.
6: Clar.
7: Però era el ferro que penjava l'olla.
6: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
7: No, vinga.
6: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
7: Anem cap a la biblioteca.
6: Exacte.

0: Us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu "El meu avi és un campió", i, òbviament, m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs...
1: La meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses, és un campió en fer-la riure, és un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte "El meu avi és un campió", de Ingrid Godon i Carl Norack. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el conte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh.
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

0: i aquest incendi mobilitzar a hores d'ara una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries. El foc amenaça algunes granges i masies i s'han evacuat ja almenys 8 veïns de les seves cases per precaució. A més, el foc obliga a tallar dues carreteres, l'LV baixa 7031 i l'LV baixa 7032 entre Cervià i les Borges Blanques. A més, Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per ordenar el confinament a casa de la partida precisament de la Devesa, molt a prop d'aquest incendi. El missatge ordena tancar portes i finestres, no sortir al carrer i fer cas de les indicacions de les autoritats i trucar al telèfon d'emergència 112 en cas que sigui necessari. Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
1: Hola, què tal? Aquest diumenge ha estat càlid una altra vegada amb temperatures per sobre dels 36 graus en molts punts de les comarques del Bages, del Segrià, de la Ribera d'Ebre o també del Pla d'Urgell, amb una jornada que ha estat càlida, com diem, i també molt assolellada al conjunt del país, amb ruixats que han aparegut al llarg de la tarda, que han espetegat amb intensitat, ha estat el cas del Pallars, de l'Alta Cerdanya o també de l'Alt Ripollès. En moments de xàfec la temperatura ha caigut en picat. Demà dilluns començarem la setmana amb un ambient molt més variable, sobretot a la franja de Ponent i a moltes viles de la Costa Brava. I a la tarda els ruixats s'extendran també per molts punts de la Catalunya central i compte perquè podran descarregar amb molta intensitat. Temperatures que si fa no fa, poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
0: Donem també un cop d'ull al trànsit, perquè també es troba tallada a banda de les dues carreteres entre Cervià i les Borges Blanques, la C32 a Pineda de Mar en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat a l'AP7 a Sant Celoni en sentit Girona i també les habituals retencions als diferents punts d'entrada a Barcelona. Parlem també d'educació. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Social han convocat aquesta manifestació l'última del curs i també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. I tanquem amb els esports. A hores d'ara comença la final de la Champions d'handbol, on el Barça busca un nou títol davant el Füchse de Berlín alemany. Més tard serà el torn del Joventut en bàsquet, que rebrà el València per mantenir-se viu i encara amb opcions d'arribar a la final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Hay que estar pero muy tarado para hacer eso.
1: Te queda de maravilla.
0: ¡Acelere un poco! ¡Así no hay manera! ¿12 por hora le vale?
2: ¿Es lo máximo?
0: Es un árbol. ¿Un árbol que canta?
3: Dani, hola de nou.
4: Molt bones.
3: Què tal?
4: Molt bé, Txell.
3: Què et sembla si han escoltat el tràiler, però potser que expliqui una mica extensament de què va, no?
4: La trama.
3: Exacte.
4: Bé.
3: Doncs mireu, Philip és un aristòcrata que, degut a un accident en parapent, va quedar tetraplègic. I donat aquesta condició, necessita un cuidador 24 hores. El dia de les entrevistes als candidats per aquest lloc de feina, apareix el Driss, un immigrant d'un barri marginal que acaba de sortir de la presó i que bàsicament li interessa demostrar davant dels serveis socials que ha estat fent entrevistes de feina per poder cobrar un subsidi. Sense haver garanties d'èxit, el Philip decideix contractar el Driss, tot i saber que no té cap tipus de formació en ser cuidador, vaja. A partir d'aquí, es va forjant una amistat entre ells que demostra que els dos mons, tan diferents als que pertanyen, poden ser molt complementaris. Aquesta amistat obrirà les ments cap a coses desconegudes, tant per l'un com per l'altre.
4: I escolta, tot això que has estat explicant, sembla que la pel·lícula pugui tenir un to dramàtic.
3: Sí.
4: És així? Com transcorre la pel·lícula? La inscriuríem dintre del gènere drama?
3: No, jo, tot i que l'origen sigui una situació dramàtica, està explicada sense ser tan dramàtica. De fet, no és gaire dramàtica.
4: No, més aviat està explicada amb to de comèdia,
3: no? Exacte, sí.
4: Passen coses profundes, de tant en tant, no? Però...
3: Sí, crec que intenten treure-li ferro a moltes coses, no? Que...
4: Que explicades d'una altra manera seria una parada a plorar, no?
3: Exacte, sí. Però sobretot, i també penso que aquesta pel·lícula, que podria ser com un tòpic, no?, de la diferència entre dos mons, no?, entre la part més obrera, més pobra, no?, d'un lloc, i la part més burgesa, no?, que és com un tòpic, no?, doncs també està explicada d'una altra manera. També trobo que és com que no és que hi passi molt per sobre, però també es veu, però d'una forma tampoc no molt dura.
4: Mm-hmm. Estic molt d'acord.
3: Amb la qual fa que pugui ser una pel·lícula perfecta per mirar una tarda de diumenge, sense que t'agafi més depressió per anar a treballar dilluns, saps? Per exemple.
4: Jo us explicaré qui són els directors, que en realitat no són gaire coneguts perquè sobretot s'han dedicat a fer pel·lícules a França, moltes d'elles no ens han arribat. Els directors es diuen Olivier Nakache i Eric Toledano. Són dos cineastes francesos que tenen 49 i 51 anys respectivament i que es van conèixer en unes colònies el 1995 i des d'aleshores sempre treballen junts en la direcció i l'escriptura dels guions de les seves pel·lícules. El 2003 van veure un documental, A la vi i a la mort, que explicava la història de Philippe Pozzo di Borgo, un parisenc de sang noble i home de negocis, que va esdevenir tetraplègic en un greu accident i la seva relació amb el seu peculiar cuidador d'arrels algerianes. Aquesta història ja havia estat explicada pel mateix Philippe Pozzo di Borgo en el llibre autobiogràfic Le Second Soufflé. No obstant la complexitat i la delicadesa de la trama i probablement la inexperiència dels directors, va fer que deixessin reposar la idea en un calaix. El seu debut en un llargmetratge va ser el 2005, a una pel·lícula anomenada Je préfère qu'on reste amis, amb Gérard Depardieu de protagonista. L'any següent van rodar una altra comèdia, Nous jours heureux, on ja actuava Omar Sy, que protagonitza El cuidador, a Intocable. I encara van rodar una tercera pel·lícula, el 2009, anomenada Telement Prochet. Amb l'experiència acumulada i el vistiplau de Philippe Pozzo di Borgo, van rodar Intouchables, que s'estrena el 2011. Aquesta història dramàtica, però explicada, com dèiem, amb clau d'humor, es va guanyar el cor dels francesos, que la van convertir en la segona pel·lícula francesa més vista fins al moment. Tres anys més tard, el 2014, estrenen Samba, que torna a protagonitzar Omar Sy i a tenir gran acceptació als cinemes europeus. Posteriorment han rodat La Fiesta de la Vida, el 2017, i Especiales, el 2019, amb temàtica sobre l'autisme. El darrer treball és una sèrie anomenada En Teràpia, que van estrenar el 2021.
3: L'Omar Sy és el seu musso, eh?
4: Sí, sí, sí, és l'actor fetitge, sembla ser.
3: Vaja. Mm-hmm. Doncs mira, de què t'explicaré jo?
4: Endavant, doncs, amb l'Omar.
3: L'Omar Sy és un actor i humorista francès. Les seves primeres feines eren com a humorista. Formava duet amb un altre humorista, doncs, amb Fred Testot. Tenien un espectacle que portava el seu nom. Paral·lelament, també feia de doblador en curtmetratges i en pel·lícules d'animació. I també actuava en algun videoclip. El 2011, com tu has dit, amb el paper de Driss a Intocable, la seva fama va escalar. Va rebre el Premi César, que és els dona l'Acadèmia de Cinema Francès, com a millor actor, el Globus de Vidre també com a millor actor, i també el Premi com a millor actor estranger, juntament amb el seu company de cartell en aquesta pel·lícula, en el Festival Internacional de Cine de Tòquio. El 2014 va aparèixer en la pel·lícula d'X-Men, Días del Futuro Pasado.
4: Carai, tu, passar de còmic a superheroi, o què?
3: A mutant, més aviat, sí, sí. El 2015 també va sortir Jurassic World, on te feia de cuidador de dinosaures. I també s'ha de destacar la seva actuació en la sèrie de Netflix de Lupin. També, prèviament i posteriorment a Intocable, ha treballat en moltes altres produccions, que són gairebé una cinquantena, sense comptar els doblatges i els curts. Per tant, ha treballat fort, aquest noi.
4: Mm-hmm, molt bé. Us explico una mica la trajectòria del Philip, l'actor François Cluzet. Va debutar al cinema el 1979 amb una pel·lícula anomenada Cocktail Molotov. La seva segona pel·lícula ja va ser a les ordres del director Claude Chabrol, que és un director francès bastant reconegut i amb qui tornaria a treballar anys més tard, a la pel·lícula Cavall d'Orguil. El 1994 va fer algunes aparicions al cinema americà a la pel·lícula Prêt-à-porter de Robert Altman i French Kiss de Laurence Kasdan. El 2007 va rebre el César el millor actor pel seu paper protagonista a 4 étoiles, 4 estrelles. Després del gran èxit d'Intocable, va rodar Pequeñas mentiras sin importancia, que forma part d'aquest gènere de pel·lícules franceses que comencen amb un grup d'amics que es reuneixen, per exemple, en una casa rural, durant uns dies i un cap de setmana, i allà doncs, surten les històries del passat, es barregen amb històries presents i tota una sèrie de trames, de lius entre ells, i, en fi... Que després repetiria el 2015 també amb una pel·lícula similar d'aquesta, precisament d'aquest tipus de trama, que es deia Una setmana en Còrcega. Aquestes sí que es poden veure a plataformes actualment. A destacar també una pel·lícula que es deia Un médico en la campiña del 2016, on encarna un metge rural en un poblet perdut a la zona de Normandia, i totes les seves vicissituds, anant a visitar pacients a domicili, la peculiaritat de la gent rural a França. Una pel·lícula bastant recomanable, sobretot a la gent del ram de la sanitat, que s'hi sentirà molt reflectida. L'actor, aquí s'ha anomenat el Dustin Hoffman francès, perquè hi té certa similitud física, ha rodat gairebé o gairebé més de 80 pel·lícules fins a data d'avui.
3: Carai.
4: Sí, sí.
3: Què em pots dir? Què hi ha de curiós en aquesta pel·lícula?
4: Bé, com totes les pel·lícules sempre hi ha alguna curiositat.
3: Sí, eh?
4: En aquesta, dir-vos que el Philip Pozzo di Borgo havia rebutjat diverses propostes de portar la seva història al cinema quan per fi doncs, va accedir a que Olivier i Toledano ho fessin. Però de totes maneres els hi va donar un consell. Els hi va dir, si feu aquesta pel·lícula, sisplau, que sigui divertida. Aquesta història ha de tenir un to d'humor. Suposem que com a contrapunt al dramatisme i a la importància que el propi autor donava a la relació amb Abdel, amb el cuidador, que es deia així, es deia Abdel, ja que realment considerava que sense ell, ell hauria mort. Sense l'ajuda del cuidador.
3: Això és molt maco, eh?
4: Sí, sí, sí, sí. I també que se n'han fet fins a 3 remakes, 3 versions diferents a 3 països diferents. El 2016 van estrenar a l'Índia amb el nom de Upiri, o Upiri. Argentina es va dir Inseparables, també el 2016. I l'any següent, els americans, els Estats Units, li van donar el nom de The Upside, i la va protagonitzar Bryan Cranston, l'actor de Breaking Bad, que estava acompanyat amb un paper secundari de Nicole Kidman en el paper de l'assistenta.
3: Molt bé.
4: No hem parlat de la banda sonora?
3: No, és veritat. No és veritat. No, perquè bueno, com tu i jo comentàvem, no, hi ha moltes cançons que són així comercials, però és veritat que hi ha, no, un compositor.
4: Sí, sí, sí.
3: Que ens ha agradat per acabar aquest programa, no?
4: Sí, sí, sí.
3: Amb el nom de, per si a algú li sona, Ludovico Einaudi.
4: Sí, la veritat és que la banda sonora està formada doncs, per passatges, per temes, sobretot interpretats al piano, i la veritat és que és
3: bonic. Però hi ha alguns que també són comercials, de
4: cançons? Sí, sí, sí, hi ha cançons comercials.
3: Ah, val, sí.
4: Sí, sí, però la part de Ludovico, clar, és la part doncs, de temes...
3: Bueno, també encaixa una mica més amb el Philip, no?
4: Sí, exacte, sí, sí. Sí.
3: Doncs estaria bé que els hi poguessin deixar una música, una peça d'aquest autor, no? Per acabar el programa d'una forma molt relaxant, no?
4: Doncs sí, us deixem amb Ludovico Einaudi.
3: Fins la pròxima.
4: Fins la propera, adeu.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de l'escola.

que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella, i alguns...

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

0: Ona Villas, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Sintonitzes Ona Villas.

Escoltes Ona Bitlles 107 FM. Sintonitzes Ona Bitlles.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

0: Ona Bitlles.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, vinga, va, som-hi! Comencem, com sempre, amb música ballable, en aquest cas, com sempre, també de la dècada dels 80, i avui, amb els Wigs & Co, aquest és el Rock You Will, i és el que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local. Sigueu, doncs, molt benvinguts.

Així hem començat deslligant avui el sac de sons amb els Wigs and Co. Aquest era el Rock Jewel, que és el que ens ha fet començar-lo, hem dit, a deslligar. Però deslligat no ho està del tot. Només ens queda aquesta per acabar-lo ja de deslligar totalment. Els Tavares també els coneixes prou bé. Aquest és aquell que diu Heaven must be missing an angel.

0: Doncs ara sí, ben deslligat ja el nostre sac, afegint-hi aquests els Tavares. Heaven must be missing an angel.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
1: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin. Sex and drugs and rock and roll.
0: Entrem ja en matèria i anem amb calma. Comencem amb calma i tranquil·litat després d'aquestes dues ballables. Una, amb calma. La calma brutal de l'Ènia. Only time.

Podríem dir que Enya és la compositora, autora de New Age més reconeguda. Viu, ella és irlandesa, viu a Irlanda, separada de tot el món, amb el seu gran castell, els seus gats, i d'allà no en surt. Potser el que sí surt, i surt molt bé, és la seva música, o era la seva música. Fa molts anys enrere, feien parella en John Anderson i en Vangelis. Junts van publicar diferents temes, entre ells a l'State of Independence, que en un moment donat la Donna Summer el va versionar, i ara fa doncs uns 10 anys aproximadament que l'Andrea Corr també la va fer a la seva manera. És aquesta la que està sonant, la forma, la versió d'Andrea Corr.

0: Aquesta és la versió que en va fer l'Andrea Corr, la seva visió d'aquesta clàssica de John Anderson i en Vangelis, l'State of Independence, i l'incluïa al seu àlbum Lifeline.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs no tenim massa clar si és el millor remei contra l'estrès, i de fet ho estem investigant des de ja fa uns quants anys. Però si estàs aquí, és que realment això funciona. Unes vegades guanyes, altres perds, i a vegades ve de gust escoltar Bee Gees, You Win Again.

Un dels temes de la llarga, llarguíssima discografia dels germans Gibb, els Bee Gees. Aquest és el You Win Again que hem escoltat ara. Si sou fans de Coldplay, doncs ara tindrem Coldplay. Però si sou fans també dels Kraftwerk, també tindrem els Kraftwerk ara mateix. Com pot ser dos estils diferents en un mateix moment amb dues bandes diferents? Doncs molt fàcil. Els Coldplay són uns grans fans de la formació alemanya Kraftwerk, els avis, podríem dir ja, del que és el techno. Doncs fa ara uns quants anys van voler fer un homenatge amb els Kraftwerk i van publicar aquest Talk. És una versió d'aquell Computer World de principis dels 80 dels Kraftwerk.

0: Així sonava aquest tribut, diguem-li així, dels Coldplay cap a, cap als Kraftwerk. Aquest era el seu Talk.
1: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo, escolta El Sac de Sons, la música al nostre estil.
0: Doncs sí, la música continua sonant al nostre estil. Ara una estoneta de guitarreo. Sí, doncs vinga, som-hi amb els Doobie Brothers. Això és Rocking Down the Highway.

0: Abans d'aquest Call on Me de Glenn Frey en solitari, deixant la seva banda a un costat, els Eagles, doncs abans d'aquest tamarro, doncs un altre dels tamarros guitarreros, dels Doobie Brothers, era el Rocking Down the Highway.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno!
2: Sac de sons. La música al teu estil.
1: Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Ja sabeu què passa quan la Carla ens demana música amb canya, no? Doncs vinga! Som-hi, Revolution Beatles!

Si aquests quatre eren de Liverpool i ens van deixar aquest Revolution, n'hi ha uns altres que eren del Vendrell i ens van dir que Miami Beach, déu-n'hi-do, però aquí n'hi ha més. Els Laxan, també guitarrero total, un dels primers treballs que publicaven la penya.

0: Els Lacs en Busto, recordant vells temes, vells treballs dels principis de la banda del Vendrell.
1: Sac de sons, la música al teu estil.
0: Sí, sí, la música continua sonant encara uns minuts més al nostre estil. L'estil ens el posarà ara Mike Oldfield. Aquest és el Shadow on the Wall.

També, cap a mitjans de la dècada dels 80, Mike Oldfield publicava l'àlbum Crisis i aquí s'incluïa aquest Shadow on the Wall. I ara, dels 80, ens n'anem directes a l'any 1991. Va ser el 25è aniversari de la banda Nitty Gritty Germain i d'un concert que van fer per celebrar aquests 25 anys es va publicar aquest Cadillac Ranch.

Aquest va ser el darrer track que es va incloure en l'àlbum aquest de la Nitty Gritty Dirt Band, Live to Five, per celebrar els seus 25 anys a sobre dels escenaris. Això va ser a la zona d'Alberta. I ara sí que nosaltres ja anem plegant veles. Marxem amb els Police. És el que serveix per dir-te adéu. Siau a reveure i fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Salutacions de Xavier Gargallo. Com sempre diem, sigueu bons, sigueu feliços. Marxem amb aquest So Lonely.

0: Ona Bitlles.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzosoprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzosoprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i al seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui El nostre protagonista no és Giovanni, sinó Fígaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de les noces de Fígaro de Mozart.

A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Alma Viva els dos, prenen mires de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karch interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Nézet-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.

0: Mi sospetti.
1: I dubbi, i sospetti.

Figaro, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà el so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susana i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Suzanne era Christiane Karg i Anne-Sophie von Otter era Marcellina, les dues dirigides per Janine Zetsegen amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so più cosa son, cosa faccio, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest querubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Querubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate, mi scacciate, il seduttor. Posto andate, scacciate, seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret de cuixa, per entendre'ns, que un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies, ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.
1: Non più andrai farfalone amoroso.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porgi amor, qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa en la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Fígaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat Infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Fígaro i Susanna. Fígaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació, al recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra, mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pizzaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a Dr. Bartolo, Anne-Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enotze di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yontcheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: Entre aquestes camperoles es troba Querubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Querubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. En Pipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pizzaroni. Aprigi un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa sono.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karcher.

0: recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barbarina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de La Notte di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.

0: ha un racó aïllat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: Despullada por la...

considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiner. Programa força lliure, molt de cop,
0: i a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT. If you're a 10 man, have your attention. All the bad girls, they're by the entrance.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.